0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Ha nascut un minyonet, Rosi Francesc. Rosi Francesc, fill de Titanium i Sia. I és millor que Rosalia. Fum, fum, fum. Perquè avui és aniversari dels David Guetta. Ho farem les espelmes sobre la taula de mescles. Si cau una mica de cera sobre els botons, no passa res, total. Només fem servir el botó del play. Els altres botons, Mac, Mec, Mic, són per fer bonic.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez. Una ràdio, tot.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Anem amb una colla que feia amb la travessa es pot bullir per la muntanya i un de nosaltres es va relliscar cap a baix perquè era, anava a parar un barranc i jo amb un alarde de valentia vaig agafar i el vaig enganxar abans que caigués pel

0: Flashback.
1: La ràdio dels números 1.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.

0: prepara que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Què hi sentiu, aquesta cançó? Naget, què hi sents, tu?
2: Ceba amb bacon, sí.
3: Marc, ceba amb bacon.
1: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
1: Salami i pan. Dalmau.
5: Salami i pan.
1: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan. Au,
7: salami i pan.
8: Salami i pan. Salami i pan. Salami i pan.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: oficial dels èxits. Només èxits.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo l'any 91 vaig fer el cens de població, vam trucar amb un timbre, va obrir una noia i se'ns va com desmaiar al davant. Es veu que ella estava asseguda al sofà amb una estufa al costat i ja l'havia marejat tant.
2: Sort que veu arribar vosaltres.
3: Bueno, hi ha un moment que no saps si posar-la al cens o no.
4: Sí, allà, també mira. Estàs allà, línies molt fines.
3: Jo mira, apunta-la amb llapis.
0: Al matí, la mare que el va

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: El matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback.
5: Tots els èxits en una sola ràdio.
6: Flashback.

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i

0: Aquesta nit, Aitana ha omplert el Palau Sant Jordi de Barcelona de gom a gom amb el primer dels quatre concerts que farà a casa de la seva gira Cuarto Azul Aitana World Tour. Amb la superestrella comencem aquest primer cap de setmana del setembre. Setembre del 2026, avui és dia 5 i esteu connectats i connectades a la ràdio del cap de setmana, a Flashback. Les 9 i 3 minuts i avui a les 12 del migdia comença una nova edició de l'Armut de Llucia Ferrer.
1: Amb Àlex Mata.
0: Després d'haver estat tot l'agost de vacances, tornen amb les piles més que carregades, perquè més aquest cap de setmana tenim doble vermut, avui i demà diumenge. Els xiulets del duet de Mataró, els tiets a Flashback. Ah, mira això. Perduts a...

0: activitats i esdeveniments. Palerinsal Gran Valira Resorts.
1: Lliscades, girs, crits i rialles i tornem-hi. És el tubing de Palerinsal, una activitat divertida per tota la família. Si us agrada baixar per un tobogan a tota velocitat, el tubing és per vosaltres. Una activitat divertida i segura on tant infants com també adults podeu gaudir del descens sols o en companyia damunt d'un flotador en forma de dònut. Una activitat que es troba al Pla de la Caubella, a la zona baixa del Panell, a Pal, dins de l'àrea d'activitats d'estiu. El preu per persona és de 10 euros i inclou 5 baixades. I l'activitat es ven directament a les taquilles de Palerinsal Gran Valira Resorts.
0: Activitats i esdeveniments. Palerinsal Gran Valira Resorts.
2: Radio Flashback. Radio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
3: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb Internet Protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa Internet Protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons i mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
2: La ràdio musical d'Andorra.
0: 96.0.

David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, Flashback amb Gone, Gone, Gone. 4 minuts per sobre d'un quart de 10 del matí. Música de casa, música de Mamaduixa. Només ets Flashback. La millor gent del planeta. Tampoc.

Dale, ale, let's go. Dai, dai, Shakira i Barna Boy a Flashback en aquest matí de dissabte. A punt. Dos grups K-pop. Per un costat, els BTS, amb un dels seus primers èxits que coneixíem a Flashback, Dynamite, i per l'altre, les Katzai, que tornen amb Animal.

0: A l'estiu molta gent aprofita per anar-se de creuer, de cruising i coneixen a molta gent. Fins i tot poden arribar-se a enamorar, però després trobes que aquella persona té parella i dius ¿qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Karol G. Quan arriba el bon temps, arriben moltes coses bones, però n'hi ha una que està per sobre de totes, la festa mare de totes les festes, la gira Flashback per excel·lència, el Vaporitour. Aquest any surt a la carretera amb en Carles Pérez, l'Andreu Preses, Marc Frigola i el gran Germán. Vaporitour, la gira XXL de Flashback. Aquesta nit, a les 12, al costat del CAP de Vilanova del Camí, justament allà, al costat del CAP. El centre d'atenció primària de Vilanova del Camí. Vaporitour 2026, perquè puguis tornar a dir jo ho vaig viure. Dos quarts i mig de 10 del matí, moment de menjar d'orayakis. Amb Flash i Scream i 31 fam.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

És la ja habitual tranquil·litat del nord-americà Teddy Swims. Un dels seus últims èxits és Mr. Acknowledge All. Preparada una de les divas de la programació de Flashback, com és Taylor Swift. Sona després d'un dels èxits virals d'enguany, Justin Bieber, Nicki Minaj. Això és Beauty and a Beat a Flashback.

0: Bailando por ahí. És un dels clàssics de Juan Magán que enguany hem tornat a escoltar gràcies a la versió que fa amb ni més ni menys que Omar Montes. Ayer la vi a Flashback, quan queden 6 minuts per les 10 del matí.
1: A Flashback, només exitja Àlex Mata.
0: Preparat el so de l'alemany Purple Disco Machine després de Miki Núñez. La més nova es diu Un altre cop.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Així sona l'èxit de la setmana de Flashback, el canari Quevedo amb Elvis Crespo i la que és, sens dubte, la cançó de l'estiu del 2026, La Graciosa. Són les 10:04 d'aquest dissabte.
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
0: I d'aquesta manera comencem una nova hora d'èxits a Flashback. Arriba el 120è aniversari del RAC, amb l'última gran festa de l'any, el 23 de desembre, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Continuarem fent història amb un tros de concert...
2: amb Àlex Mata.
0: Amb les actuacions, entre d'altres, de Sopa de Cabra, entrades a la venda a clippersmusic.org. Clippers, amb dues P's, music.org. Sonen amb camins, somnis i promeses.
3: Tots

0: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Andorra 96.0.
6: Flashback.
5: Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Si sona Flashback, és un èxit.
5: El matí i la mare que el va parir.
7: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
5: Feedback.
8: Hola, Flashback.
9: Hola, què tal?
5: Backstage.
10: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
5: La llista.
11: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
5: El vermut de Llucia Ferrer.
11: Toca fer el vermut a Flashback.
5: Va de Barça.
11: Gol!
5: I el tardeu de Flashback.
11: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
5: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
6: Flashback.
5: La ràdio musical d'Andorra.
6: 96.0.

0: Els dies que vindran...
1: És dissabte, però també és aplicable aquesta cançó a qualsevol dia de la setmana a Flashback. Diumenge, sense drama, als Catarres. 4 minuts per sobre d'un quart d'11 del matí, Mi Chico. És l'últim èxit de Jason Derulo amb la producció de DJ Goja i també les vocals de Melody, que ja escoltes aquí, a Flashback.

0: La pel·lícula K-pop Demon Hunters, que tindrà segona temporada. Una segona temporada que de ben segur que els més petits de la casa estan esperant amb candeletes. Golden sona a Flashback.
1: Els èxits abans de Flashback.
0: Aquesta cançó acaba de sortir del forn. És una preciosa col·laboració de Ginestar i Nil Moliner. I a més, ahir va ser el New Music Friday de Flashback. Ja sona Amb qui estaràs.

Mare meva, com veu omplir de gom a gom l'avinguda Francesc Macià de Sabadell. Un any més ho heu fet possible, el Vaparitor. Jamaican Bam Bam, Hageli Solta, una de les cançons que no va faltar aquesta passada nit. I és que ja ho sabeu, quan arriba el bon temps, arriben moltes coses bones, però n'hi ha una que està per sobre de totes, la festa mare de les festes, la gira flashback per excel·lència, el Vaparitour. Aquest any ha sortit a la carretera amb en Carles Pérez, l'Andreu Preses, Marc Frigola i el Gran Germán, que a més, ahir el Gran Germán va ser el pregoner de la festa major de Sabadell. Vaparitour, la gira XXL de flashback, i la següent parada és aquesta nit. A partir de les 12, a Vilanova del Camí, just al costat del CAP de Vilanova del Camí. Vaparitour 2026, perquè puguis tornar a dir, jo ho vaig viure. Hey, I'm Olivia Rodrigo.

Talk to You és el ritme de l'estiu a Flashback Another 54 Ultra quan són 3/4 tocats d'uns al matí. I ara baixarem una mica el ritme de l'antena de Flashback amb l'elegància d'Olivia Dean, que torna a la Ràdio Musical de Catalunya amb això que es diu So Easy to Fall in Love.

0: Que fluia, tu, Shakira i Bele amb Algo Tu.
1: A Flashback, només exitja Àlex Mata.
0: A punt una d'aquelles cançons de pel·lícula de pell de gallina com és See You Again, Wiz Khalifa, Charlie Puth, des de l'any 2015. En canvi, abans, una d'aquelles cançons que fa treure el millor de nosaltres, com és el I Choose Might, de Bruno Mars a Flashback.

0: Baby, tu eres pa mi i jo pa ti toa. Anna Mena i Lola Índigo amb el número 1 de la llista de Flashback. I també amb la cançó que comencem una nova hora d'èxits. Les 11 i gairebé 4 minuts d'aquest dissabte 5 de setembre del 2026 i comencem l'última hora que passarem plegats abans de plantar-nos a les 12 del migdia, moment que tornarà el vermut de Llucia Ferrer. Després d'aquest mes de vacances tornen amb les piles carregades i a més amb doble vermut.
1: Amb Àlex Mata.
0: Avui des de Castell d'Aro i demà des de Guissona. I ells són els Amics de les Arts. A Flashback, un cop més, amb Segurament t'estimo. Bon dia. No crec...

0: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
1: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Al matí, la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
4: Feedback.
6: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
4: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
4: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
4: El vermut de Llucia Ferrer.
9: Toca fer el vermut a Flashback.
4: Va de Barça.
9: Gol!
4: I el tardeu de Flashback.
9: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
4: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
10: Flashback.
11: Flashback.
4: Andorra.
0: 96.0.
4: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
12: Vol millorar la seva tarifa?
13: No.
12: Segur?
13: Sí.
12: Sí que la vol millorar.
13: Que no.
4: La trucada del pare que vol saber on ets.
12: On ets?
13: Aquí.
12: Aquí? Aquí on és?
13: Doncs aquí.
12: Ai.
4: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
12: Ei, tio, què fa?
4: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
10: Escolto Flashback!
4: Flashback, l'emissora que sents.
0: Andorra.
11: Andorra.
0: Flashback. 96.0.

Me faltes tu i me desangro poco a poco, un pèl dramàtic només, Nil Moliner, amb això que es diu Tu cuerpo en braille. Passant 4 minuts d'un quart de 12, han pujat les temperatures, tenim un sol radiant a tot el país i és dia perfecte per anar al mar. El ritme d'Alba Morena, aquesta versió d'un clàssic dels Manel, la Flashback.

Mr. Know-It-All, Teddy Swims a Flashback, només èxits. El Baifo és l'exitós àlbum del Canari Quevedo i una de les primeres cançons que coneixíem d'aquest treball és Ni Borratxo, que sona Flashback en aquest matí de dissabte.

Des de la Corea bona, des de Corea del Sud, els BTS, la formació K-pop a Flashback, que tornen a sonar, en aquest cas amb Swim. I aquest estiu Hagel s'ha fet d'or entre el Jamaican Bam Bam i això. Una de les últimes del francès, Moving to the Sun. I'm moving to the sun.

Totes les superestrelles cantant a ple pulmó els èxits d'Aitana aquesta passada nit al Palau Sant Jordi en el primer dels quatre concerts que farà casa nostra de la seva gira Cuarto Azul. Són tres quarts tocats de 12 del migdia. I seguim amb artistes de casa, ara els Búhos i Banda Neon. Això és el ventilador a Flashback.

0: Taylor Swift a Flashback, quan queden 6 minuts per les 12, cosa que vol dir que comença el vermut de Llucia Ferrer.
1: A Flashback, només èxits ja. Àlex Mata.
0: Avui en directe des de Castell d'Aro. Una mica d'enveja sana des d'aquí, a més, tenint en compte que un servidor té família entre el públic allà. A gaudir de dues hores de vermut. Ens sentim demà a les 9 del matí. Adéu-siau.

0: 12. Per fi ha arribat el teu oasi radiofònic dels dissabtes. A Flashback comencen aquelles dues hores de música, riures, bon veure i patiment. Molt de patiment. Ah, però l'esperit presenta... El vermut de Llucià Ferrer. Estàs a punt?
1: Les 12 del migdia, és dissabte. Toca fer el vermut a Flashback! Molt bé, molt bé, molt bé! Quina eufòria! Molt bé. Brutal. Sembla... És molt bé, bé, bé. Escolta, avui han cobrat, per fer això, que ho sapigueu. Bé, com esteu, bé o no?
2: Sí!
1: Que sapigueu una cosa, jo avui... És una expressió lleig, però m'estava fent ràdio a sobre. Perquè, clar, està tot el mes d'agost que no hem fet el vermut. Ens heu trobat a faltar una mica, no?
2: Sí!
1: Jo molt, la veritat. Però vaja, ja tornem a ser aquí. Avui som a Castell d'Aro, que estem de festa major. I, a més, fa un dia fantàstic, fa caloreta, però s'està bé, estem a l'ombra. Teniu l'àpera o l'esprits? Mira, farem una cosa. Com que avui és el primer dia, jo aniré dirint tot el que avui tindreu i heu d'anar fent... Ué! D'acord? Ho heu pillat, és fàcil, això. Tindrem àpera o l'esprits?
2: Sí!
1: Les caceres de Fritz Ravi?
2: Sí!
1: Olives de l'Espanyola?
2: Sí!
1: Llangonissa de Can Durant?
2: Sí!
1: Formatge d'Entrebon?
2: Sí!
1: Aigua Sant Aniol?
2: Sí!
1: Molt bé, així m'agrada. I també les burgers de Bonària. Bé! Què més voleu? Si és un festival, això. I gratis. En fi, avui, per ser el primer dia, que per cert, demà també tenim vermut i el farem a Guissona, també estan de festa major, i per cert, feu molt bona cara per estar de festa major. En parlarem d'aquí un horret de tot el que teniu preparat a Castell d'Aro. Avui tenim un cartell brutal. D'aquí un horret, un tros d'actriu de casa meva, de Manlleu, que és la Mima Riera, que... És una de les protes d'una pel·li que es diu Cronos, que s'ha estrenat, fa hores, i que parla dels atemptats de Barcelona. Molt interessant. En parlarem amb ella d'aquí un no-re. El Quim Masferrer, la Marta Clot en maridatge de vins. La Maria Vallespí, que ens posarà el dia de les tendències de què es portarà la tardor. Fotrà la repassada i em dirà que no vaig bé, això ho tinc clar, segur. Però estigueu al lloro perquè va bé aquests consells, eh? I, sobretot, dues hores de vermutet aquí a Flashback, patint. Només veig una senyora que s'està ventant. Si no fa calor, és psicològic. Et toca el sol, doncs tira't endavant, reina, que tenim aquests parasols d'Aperol. En fi, i sobretot, Aperol Spritz, Crodino, aigua Sant Aniol, galetes Trias, m'he descuidat, perdó! Moment! Home! Galetes Trias, que és el punt dolç per rematar-ho! És que tenim masses coses. Diu, vostè farà una migdiada avui de babeta, ja ho veig. En qualsevol cas, tenia moltes ganes de tornar-vos a veure a tots i a totes. Començarem amb una cançó que jo no he sentit en tot l'estiu, de Shakira, que es diu Dai Dai, perquè als meus fills no els agrada. Estic de Shakira, però vaja, l'escoltarem amb molta alegria, i d'aquí no res, la Mima Riera a Castell d'Aro. Som-hi, va!

0: Gaudeix amb Aperol Spritz del vermut de Llucià Ferrer. Autèntica cultura mediterrània. I que no t'expliquin històries.
1: Doncs aquí seguim, amb aquesta alegria, avui des de Castell d'Aro, i avui, ara m'ho deia la Mima, em fa molta il·lusió, tio, sí o no?
2: Em fa molta il·lusió ser aquí, és que ho tens molt ben muntat.
1: Oi que sí? A veure, Mima, entrevistes com aquestes poques en faràs.
2: Zero, ja t'ho dic ara, sí.
1: D'entrada, un aplaudiment per la Mima Riera, sisplau. Bon dia, com estàs?
2: Estic bé.
1: Estàs feliç?
2: Bé, estic feliç. Estic Home. Feliç perquè hem estrenat una pel·li que molt és molt guai. Hem passat molts nervis, però ara que
1: sí,
2: ja
1: perquè...
2: ho hem estrenat... És una pel·li molt delicada, no?, que tracta tot el tema de l'atemptat de les Rambles i era, bueno, era important veure com respirava també davant de la gent, perquè ha estat feta amb molt de carinyo, amb molt de cuidado, però no saps mai
1: com ho percebrà l'altra gent. Sí. Jo aquests dies que he sentit entrevistes de l'Enric Auquer, de la Diana, sí, de la Mònica, clar, explicaven una mica com es preparaven per fer aquesta pel·lícula, perquè, clar, d'entrada, recordes on eres aquell dia, tu, o no?
2: Sí, recordo on era. Era a la platja. Jo estava de vacances, 17 d'agost, com molts de nosaltres, i estava fora de Catalunya. I recordo, vaig rebre la notícia a través d'una trucada dels meus pares, que em van trucar i em van dir, ostres, sé que havies de ser fora, sí, però per casualitats de la vida potser estàs a Barcelona.
1: Val.
2: I llavors me'n vaig assabentar en aquell moment.
1: Clar, i anys després, si t'haguessin dit que hauries de fer un paper d'algú important, a més, perquè el teu paper era un idoret, també.
2: Sí. Jo interpreto el personatge d'una mosso d'esquadra que el 17 d'agost del 2017 estava treballant, però ella estava buscant carteristes. Era típica mosso que està buscant...
1: Dels 30.000 que hi ha a les Rambles, de Barcelona.
2: Dels 30.000 que hi ha a les Rambles.
1: Sí, malauradament.
2: I que en el moment de l'atropellament doncs, es trobava al lloc dels fets i que va haver de reaccionar ràpid i afegir-se a la investigació i a tot plegat.
1: Et prepares d'una manera especial, sent catalana, a més? Perquè els catalans, clar, va ser un cop molt dur el que va passar, no?
2: Sí,
1: va ser
2: un
1: atemptat al cor de Barcelona.
2: Sí.
1: Ets català, ets actor, et prepares per una cosa tan delicada.
2: Sí, t'informes molt. És veritat que el director venia molt preparat. Abans de fer aquesta pel·lícula i de fer el guió hi va haver 2 anys d'investigació de 2 periodistes, Arturo Lezcano i Nacho Carretero, que van parlar amb Mossos d'Esquadra, amb l'Associació de Víctimes, que han estat tota l'estona connectats amb ells. I el director també. Aleshores, van parlar amb els Mossos. També durant el rodatge nosaltres teníem la fortuna de tenir-los entre nosaltres.
1: Mossos?
2: Sí. Sí.
1: Ah, sí?
2: A banda de tenir...
1: Això és molt poc habitual.
2: Això és molt poc habitual. Molts d'ells, en horari fora de la seva feina, diguéssim, van col·laborar i van voler ser amb nosaltres. Aleshores, a part dels figurants, actors,
1: sí,
2: tot
1: sí,
2: que
1: sí.
2: hi havia, la Rambla estava plena de mossos reals, que t'explicaven in situ, no? Ostres, estàs agafant la pistola malament, això no va així... Sí,
1: La nostra reacció en una situació com aquesta seria aquesta?
2: Sí, sí. Hi havia tota una feina prèvia d'investigació i el guió també està fet a base d'històries reals tota l'estona, vull dir que els personatges que apareixen són reals, però allà també hi érem.
1: La pel·lícula es diu Cronos, l'heu de veure, perquè estic segur que a Catalunya tindrà un impacte molt gran, a veure fora de Catalunya.
2: A veure què passa.
1: És una incògnita,
2: És una incògnita, si estem tots a veure què passarà.
1: Si... Però es diu Cronos, la pel·lícula es va estrenar ahir, per tant, això és peix fresc, que vingui la Mima Riera avui aquí amb nosaltres, com deia ella, dirigida per el Fernando González Molina, i amb l'Enric Auquer, la Diana Gómez, la Mònica López, el Pablo Derqui, la Mima Riera, vull dir que és un cartell brutal. Va ser un cop molt fort. Vaig llegir vaig escoltar que la Diana, fins i tot, que és molt tuitera, havia fet una recerca de tuits del que s'havia dit i tot plegat.
2: Sí, absolutament. Tot el que apareix a la pel·lícula, perquè també surten tots els tuits dels Mossos d'aquell moment, són reals. O sigui, la pel·lícula explica les 124 hores posteriors a l'atropellament i Cronos és el dispositiu policial que es va activar en aquell moment
1: per
2: caçar fins a l'últim terrorista. Llavors, el que t'explica són aquestes 124
1: hores. El post, fins i tot el que va passar a la sortida de Barcelona. No?
2: Sí,
1: exacte.
2: Tot plegat. Fins que van agafar l'últim, diguéssim. Fins que van abatre l'últim dels terroristes. Llavors, la cosa és que la pel·li és un thriller policial que tens, per una banda, la investigació, per altra banda, també hi ha la guerra pel relat, que això
1: bueno.
2: és una cosa que periodísticament és molt interessant i que no pots aïllar del que és el thriller.
1: Recordeu aquells atemptats a Madrid que ha sido ETA, ho recordeu, que es van entestar amb allò?
2: Sí, això és una altra cosa que apareix a la pel·lícula perquè no es pot separar també del moment que estàvem vivint i tot sense ensenyar tampoc, perquè no es volia fer morbositat de les víctimes ni res d'això, per això la pel·lícula arranca post-atropellament. No veus en cap moment...
1: La baixada de la furgoneta, que no, tampoc cal, no?
2: No, no.
1: És una pel·lícula que segur que té algun objectiu. Tu creus que la gent entrarà al cinema d'una manera i en sortirà d'una altra?
2: Jo crec que tant de bo, no?
1: Quin objectiu creus que té la pel·lícula?
2: No, jo crec que...
1: Sigues sincera,
2: eh? L'objectiu que crec que té és... Bueno, tornar a obrir un debat, potser que ens tornem a replantejar com estem fent les coses, que potser siguem capaços de parlar de coses incòmodes, que mirem la realitat de cara, que mirem els problemes potser que encara tenim amb certs temes,
1: amb això
2: com la integració...
1: Amb això vols dir de per què aquests nanos van fer el que van fer?
2: Sí, però jo espero que no s'utilitzi com una arma per explicar un discurs radicalitzat.
1: Que
2: la pel·lícula
1: ja
2: no
1: això,
2: té aquesta voluntat.
1: Ja ha passat a xarxes, sí, he vist que els actors progrés catalans, els Vox, volen ara blanquejar una cosa d'uns catalans que van fer un acte que és culpa dels catalans. A veure, jo entenc perfectament el discurs, però clar, aquí també hi ha la figura de l'imant.
2: Clar, és molt important. O sigui, al final eren quatre xavals de Ripoll, no?, que els hi havien menjat al cap.
1: Que parlaven un català com tu i jo de Manlleu.
2: Absolutament.
1: Perquè els senties parlar i tenien aquest parlar de nostre, de cacardes, vull dir que eren catalans com nosaltres.
2: Són absolutament d'aquí, no?, i que perquè una persona els hagués menjat al cap, vull dir que és com... evidentment no tothom és així i no ens hem d'agafar doncs, per la cosa més racista que desperta.
1: És la més fàcil, a més a més.
2: És la més fàcil, sí.
1: La pel·lícula parla dels contactes entre el CNI i l'imam?
2: La pel·lícula ho treu, perquè és una cosa que tampoc es pot obviar, però no és del que parla. O sigui, del que se centra és en aquestes 124 hores i en aquesta... En el dispositiu Cronos, bàsicament el que t'explica és això, però sí que ho apunta. Passa que no és la pel·lícula que volien explicar.
1: No és el que vas a buscar en aquella pel·lícula, però és un tema que és important.
2: Sí.
1: Vas seguir-ho tu, després, una mica posteriori?
2: Jo no gaire, la veritat, t'he de dir que no gaire. No vaig estar molt a tu.
1: Jo sí, vau estar una mica enganxats a tot el que va passar després del contacte de l'imant amb el CNI, que et fa molta paranoia, no?
2: Et vol al cap.
1: Sí, et vol al cap de dir què està passant aquí.
2: Com avui en dia passen aquestes coses, com no podies... enterar-te del que passava en aquell moment.
1: Allò va ser una tragèdia, evidentment.
2: Sí. No. No sentim el Llucià? Ha mort el micro? Ressuscitem el micro?
1: Hola, ara. Agafo el micro de mà. És el primer dia de vacances, però el nostre tècnic no està de vacances, no patiu, És molt bo, el Jesús, Un aplaudiment pel Jesús, per favor. No falla mai, només avui. Però... Perdó, dèiem que va ser una tragèdia que va passar a casa nostra i que m'imagino que tu has fet papers tràgics, però que sigui, a més de casa nostra, d'una cosa que vas viure, tot i que ja ens ha quedat clar que després, a posteriori, no t'hi vas interessar gaire, però no vas voler saber molt.
2: No.
1: És diferent la manera d'enfocar aquest personatge sabent de què... ja està, ja tenim micròfon, val, gràcies, Josep. Doncs diferent d'enfocar aquest personatge, que si no fos un personatge d'un Shakespeare de drama...
2: Sí que t'afecta, perquè és una cosa que, clar, passa a casa teva, que a més, malgrat jo en aquell moment hagués estat fora, doncs coneixes molta gent que està a la ciutat en aquell moment, hi han moltes trucades de veure si tothom està bé i tot plegat, i quan trepitges aquells carrers, aquells espais...
1: Tu vas conèixer, perdó, la noia que...
2: No, la meva mosso real no, perquè estan basats com en... O sigui, són...
1: És fictici?
2: No és fictici, és real.
1: Val.
2: El que passa és que es basen en històries barrejades de diferents Mossos, per exemple. Vale? Hi ha gent que era allà, hi ha algú que... Jo què sé, que, per exemple, el meu company és un dels que obre la furgoneta per veure si hi ha explosius.
1: Val.
2: Això va passar en un mosso real.
1: I el mosso real
2: hi ha un altre,
1: allà?
2: Mosso... Sí que hi era.
1: Clar, és que llavors encara és més colpidor.
2: Sí, no, és molt impactant.
1: T'està explicant el que va fer aquell dia.
2: Sí,
1: no?
2: I una cosa molt forta també, que molta gent que ha vist la pel·lícula ens ha dit, és nosaltres tenim la imatge dels policies com a superherois freds, no?
1: Sí.
2: Que quan es troben en aquestes situacions saben perfectament el que han de fer, i en canvi no va ser així. A la pel·lícula els Mossos estan ultrahumanitzats, els veus trencar-se, tu els veus tenir molta por...
1: Acollonits.
2: Sí. I és una imatge de polis que nosaltres no estem acostumats a veure i que gent a vegades ens ha dit, ostres, no us heu passat de frenada en aquesta part? Però és que realment, quan tu veies els Mossos, el Jordi Rodon, per exemple, que és l'inspector en el que es va basar el personatge de l'Enric Auqué, explicant el que va passar aquell dia, se'ls hi trenca el cor i es desmunten davant teu, no? I t'expliquen, potser el que nosaltres estem acostumats a veure no és la realitat.
1: Bé, doncs recordeu, Cronos, aquesta pel·lícula que es va estrenar ahir, s'ha d'anar a veure. Sortireu, entrareu al cinema d'una manera, en sortireu d'una altra, i val molt la pena. Farem una cosa, escoltarem una cançó de l'Ariana Grande i després continuem parlant amb la Mima Riera. Mira, hi vaig arribar del Quim. Hola, Quim, eh? Que el Quim també estrena una cosa, reestrena, vaja, una cosa molt xula a Barcelona. En parlarem amb ell després, però Ariana Grande i després em quedo amb la Mima Riera a Castell d'Aro. Som-hi, va!

0: migdia ja anirem a missa de 12, però avui...
1: Fem un vermut de flashback amb Llucià Ferrer? De 12 a 2, el vermut de Llucià Ferrer.
0: Dissabtes amb cultura de vermut.
2: Les 12 del migdia i 19 minuts. Esteu bé, públic, o no? Molt bé, així m'agrada. Des de Castell d'Aro, avui, ja celebrant la Festa Major, que m'han dit, ahir va ser un dia light de Festa Major, però avui és dissabte, avui serà el dia maco. Ara d'aquí no recebrem totes les activitats que teniu preparades, però, Mima, t'ho haig de preguntar, tu ets de Manlleu.
3: Jo soc de Manlleu.
2: Tu i jo som Manlleu Power.
3: Som Manlleu Power, del carrer de Sant Martí.
2: Ara deixeu-me, del carrer Sant Martí, que maco. Que ho diem d'on som, eh?
3: Sí.
2: Però és veritat que Manlleu, escolta'm, Lluís Soler,
3: sí.
2: Guada, David
3: Pep
2: Plana, Pep Poblet, vull dir que déu-n'hi-do. I tu vas començar també els Pastorets al Teatre Centro?
3: Sí.
2: Fent què?
3: Jo feia d'Angelet.
2: Ai, senyor, el meu rei!
3: Era una petitona, feia Núvols, amb cotó fluix.
2: Ai, però tenies paper i tot, o no?
3: Tenia paper.
2: Satanàs!
3: Quan... Sí, bueno, no, al principi no parlàvem, però en Xevi Boada feia de Lluquet, llavors era la figura en la que t'emmirallaves, i jo començava fent d'Angelet i fabricant nuvolets.
2: Per tant, la teva passió al teatre comença al Teatre Centre de Manlleu?
3: Sí, comença a Manlleu.
2: Hosti, que guai.
3: Sí, comença allà.
2: És que allà...
3: Després a Vic i grups de teatre amateur de la comarca.
2: Has fet moltíssimes coses. De fet, darrerament, atenció, la Mima ha actuat en obres tan exitoses com Fitzroy, L'Aranya de Guimarà, o El Barquer. Cuidao.
3: Cuidao.
2: El Teatre Lliure, això són paraules mayores.
3: Sí.
2: Sents ara que estàs en un dels potser millors moments?
3: Estic en un molt bon moment, jo no sé.
2: Tot i que els actors i actrius sempre és muntanya russa.
3: Sí, és una muntanya russa, és una muntanya russa, però estic feliç perquè m'arriben projectes preciosos amb personatges collonuts, perquè m'he fet gran, perquè porto una motxilla carregada d'haver trepitjat escenaris i de cop hi ha gent que hi confia i que em dona coses que són meravelloses.
2: Clar, quan t'arriba el Barquer...
3: Quan m'arriba el Barquer...
2: 19 intèrprets allà i de...
3: Sí, quan et truca el Julio, la resposta és sí, no? Despenja el telèfon i dius...
2: Sí.
3: Hola, Julio, sí, no sé què vols, però sí, sigui el que sigui.
2: Una cervesa o em dones un paper? Sí, tot
3: però llavors, sí. Clar, me'n recordo que em diu, bueno, hi ha un text, i me'l va passar, me'l vaig llegir la mateixa nit, i l'endemà al matí el vaig trucar i vaig dir, però què és això? No sé com ho farem, però és el millor que et pot passar en aquesta feina.
2: Evidentment, és que últimament, clar, jo veig que la Mima, dius, home, Manlleu Power, i està doncs, encadenant obres d'èxit, i ara aquesta pel·lícula, a més, però has passat èpoques d'aquestes de resiliència, de dir, ai, què faré? O fins i tot, és que han vingut molts actors i actrius al vermut,
3: sí.
2: I ens ho han explicat, de dir, és que jo m'ho he pensat, de dir, escolta'm, ho deixo, me'n vaig al meu hortet, o faig, o jo què sé, a criar gallines a Menorca,
3: i
2: a cagar la vida.
3: I a cagar la vida.
2: Les has passat aquestes èpoques?
3: Sí. Jo, de fet, començar em va costar molt. Jo vaig estudiar a l'Institut del Teatre, jo no tinc ningú a la família que s'hi dediqui, jo no coneixia ningú dins d'aquest ofici, i ha sigut una cosa que ha anat passant a poc, jo treballava de cambrera, jo he treballat a una botiga d'esports, que no sé si es pot dir el nom,
2: sí,
3: però al Decathlon, a la Rambla de Barcelona...
2: Perdó, molta gent ha treballat al Decathlon.
3: Molta gent... Que era molt divertit.
2: A moltes èpoques, sí, sí, tant.
3: Vull dir, mil coses, i compaginava doncs, fer obres amb els meus companys i gratis a sales petites de Barcelona, muntant i desmuntant, i fent molt d'esforç. Llavors, el que costa, jo ho sé i ho valores molt. Llavors, quan passen aquestes coses, com que de cop i volta empalmes feines seguides i tens el privilegi i el luxe de només viure d'això... Jo em sento la persona més afortunada del planeta perquè sé que demà passat això...
2: Pot girar-se,
3: i tinc molts companys dins d'aquesta professió que, doncs, que estan en altres situacions.
2: Exacte.
3: I com que intentes no acostumar-t'hi mai i no oblidar-te mai de lo difícil que és.
2: De lo difícil que és arribar aquí.
3: Però alhora gaudir-ho i no patir-ho, perquè també tinc gent que és com, ara tinc això i després què passarà perquè no hi ha res? I llavors t'estàs perdent
2: el moment
3: vital que tens ara.
2: Que tens
3: i
2: ara
3: que
2: és...
3: Perquè t'angoixa lo de després. Llavors hi ha alguna cosa de dir, bueno, confio que ara mateix estic aquí, intento fer això doncs, amb el màxim d'esforç i cor i tot el que hi pugui posar, i després, doncs...
2: És a dir, he fet una pel·lícula, que és una passada, que es diu Cronos, em vaig al vermut en Llucià, ho disfrutaré.
3: Ho disfrutarem.
2: A sac, em quedaré Castell d'Aro de Festa Major.
3: Sí, sí.
2: Clar que sí, s'ha d'aprofitar.
3: També, alhora, tampoc pensant les expectatives del després, perquè també...
2: Sí, però això la gent ho fem, això.
3: Sí, però hi ha una cosa que penses, això em portarà a fer no sé què. Hi ha alguna cosa que també amb la vida aprens a tampoc esperar...
2: No, i que a vegades, mira, ho parlava abans amb un company teu, que l'Adrià, que em deia, a vegades, quan es tanca una porta, no saps per què se n'acaba obrint descobrint una altra a la vida, eh? I això és veritat que passa, però la incertesa aquest dels actors i actrius, també nostra, també dels presentadors.
3: Clar, vosaltres potser perquè aneu més per temporades. Nosaltres anem per projectes i a vegades aquests projectes són de 3 mesos.
2: I si funciona, i si no funciona s'acaba abans, no?
3: Clar,
2: etcètera. Bé, escolta una cosa, què els diries a la gent que creuen que el vostre món és un món on hi ha molta enveja entre vosaltres?
3: Que el món és un món on hi ha enveja per tot arreu, que el nostre món és com un món com tots els altres. Vull dir-te que no és un microcosmos diferent del que és una societat, la veritat. Hi ha molt companyerisme, també. O sigui, no, hi ha enveges, sí, com hi poden haver a la vida, però hi ha molt de carinyo, hi ha molt d'amor.
2: Mira, us vaig explicar una cosa, i és que la Mima ha vingut, i la Diana Gómez, sí, és també bona amiga, molt amiga seva, tenia moltes ganes de venir, no ha pogut venir per temes d'aquestes, té mil coses, però era l'excusa perquè són molt amigues i tenien ganes de veure's fora d'aquest context de feina per fotre's un dinar a Castell d'Aro. Vull dir que no ha pogut per això, llavors dius, hòstia, és que hi ha amistat i fas amics de veritat.
3: Real, real, real, i molt, molt, dels meus grans amics són actrius d'aquesta professió, segurament de la mateixa generació, que dius que un des de fora pot llegir, no, li han donat a ella i no li han donat a l'altre, doncs se celebra la vida.
2: A mi no em passaria, que Pablo Motos no aniria a dinar. Perquè me la...
3: També hi ha capullos, eh? I també hi ha capullos.
2: A la vida tot arreu n'hi ha.
3: A la vida també n'hi ha.
2: Escolta, abans d'acabar... Sí, sí, és veritat.
3: Jo soc molt flower power, però també...
2: Sí, sí, a Manlleu tots són bona gent, però també hi ha algun capullo.
3: Però també hi ha algun capullo.
2: Doncs ja està. I ara ja hem parlat a casa nostra. Abans d'acabar, falten 5 minuts per 1:45 del migdia, avui des de Castell d'Aro. Com que has participat en una pel·lícula que es titula Cronos, que significa temps en grec, i avui el temps també serà protagonista amb el Quim Mas Ferrer, ja veuràs per què, doncs farem un joc en què el temps és clau i tens un minut per respondre al màxim número de preguntes possible. Però pim, pam, pum.
3: Puc passar, si passo, dic Caperol o alguna cosa d'aquesta?
2: Va, si vols...
3: Si no me la
2: sé. Sí, la deixes, sí? Però s'ha de mullar, si és una tia ràpida.
3: No, jo em mullo, sí. A veure, vinga, ràpid, caminem.
2: Mira, si ho fas bé, tinc un regal per tu, que et molarà molt.
3: Vale, i si no?
2: També. Escolta, va. Sí, som molt generosos aquí, el vermut.
3: Home, en Lleu, som
2: així. Home, som així, els que ens estimem, tu. Escolta, va, Mima.
3: Vale.
2: Primera, el destí de vacances que més ràbia et fa?
3: Menorca.
2: O si hi vas?
3: Perquè hi visc.
2: Val, una frase de pel·lícula que t'agradi.
3: No sé.
2: Una d'aquestes mítiques.
3: Una frase de pel·lícula que m'agradi.
2: No siguis Sayonara Baby, cony.
3: No me la sé.
2: Val, fora. El teu talent ocult.
3: El meu talent ocult. Mira, fer-me petar aquest dit.
2: Ai.
3: Vale, sempre. O sigui, potser no ho podeu sentir en el micro, no, però...
2: Un moment, això no m'ha passat mai amb cap convidat.
3: És un dit?
2: Ai. Millor no sentir-ho, és igual.
3: Bueno, és igual, peta sempre.
2: Val, i això és un talent, per tu?
3: Sí.
2: Val, molt bé. Quants dies fa de l'últim cop que et vas llevar amb ressaca?
3: Uf, doncs segurament ahir.
2: Val, molt bé.
3: Perquè el dimecres... Però no perquè vegui cada dia, perquè el dimecres vam fer la preestrena de Cronos al Liceu.
2: Ah, clar, festa grossa.
3: També vam fer una mica de festa.
2: La faràndula.
3: I perquè també em faig gran. I llavors les ressaques...
2: Costa més.
3: És una cosa que les tens de... Que dius, perdona, vaig fer dues cerveses i una copa de vi, com pot ser?
2: Ara entraríem en una conversa d'avis. És a dir, te'n recordes abans el que érem?
3: I mira, ara vaig amb un vano. Doncs això.
2: Però això es porta. La Maria Ballestit dirà que es porta, que és molt glam. Escolta, què és el millor de Manlleu?
3: La seva gent.
2: Quina és la pel·lícula que has vist més cops?
3: Tu a Boston i jo a Califòrnia.
2: Uau,
3: molt bé. Tenia una obsessió molt forta quan era petita, sí.
2: Un polític que et cau bé?
3: No ho sé. Que em cau bé, que aniria a sopar, no ho sé.
2: Val, passa palabra. Aperol Esprits.
3: Aperol Esprits.
2: Molt bé. I quants triangles de nocilla creus que podries menjar en 30 segons?
3: Hòstia, en 30 segons, eh? Molts, molts. Després em cagaria, perquè tinc intolerància a la lactosa, però me'n podria menjar molts.
2: Després em cagaria. Jo crec que és un titular fantàstic per acabar aquesta entrevista amb la Mima Riera. Mira aquest regalo. Has vist que porto un calçat molt?
3: Me l'he guanyat, sí.
2: Has vist? Que és supercòmode, que és un pim-pam-pum, que te'l poses, te'l treus. Doncs gira't, perquè això és per tu.
3: Uau!
2: És un calçat d'Eidut, que obre les obres. A veure, si no t'agradessin, les pots canviar a la seva botiga del carrer Canudes, però a tota la gent que venen aquí són molt generosos i els...
3: Que guai!
2: Home, per favor!
3: Moltes gràcies
2: a tu. Molts èxits, Mima. Ens veiem per Manlleu.
3: Ens veiem per Manlleu.
2: Amb el meu cunyat, és que el meu cunyat és família seva, imagina't el que aguanto jo. Del meu cunyat, eh? Sí, tot família, tot queda a casa, Manlleu. I un aplaudiment per la Mima Riera, sisplau. Moltes gràcies, carinyo, que vagi molt bé.
3: Gràcies.
2: Fem una pausa molt ràpida, d'aquí no re, parlem de Castell d'Aro, la Festa Major, el Quim Mas Ferrer, la Maria Ballespí i la Marta Clot. Ara tornem, va.
1: Dissabtes de 12 a 2. 2 hores amb la millor cultura de vermut. A Flash.
0: Flashback.
4: Fer l'aperitiu és molt més que un moment. És el pla perfecte per gaudir amb els amics. La que arriba tard, el que t'explica la vida o el dels safarejos.
5: Fer l'aperitiu és l'excusa perfecta per ser amb la teva gent i brindar amb Aperol Spritz, esclar.
4: Aperol, l'único per tutti.
5: I ara tasta també Crodino, l'Spritz sense alcohol. Gaudeix d'un consum responsable, 11 graus.
6: Andorra.
7: 96.0.
8: L'aprenentatge és un procés que mai s'acaba i volem continuar acompanyant en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius amb gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
9: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
10: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
9: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
10: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
9: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
11: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
12: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
11: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
12: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
11: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió, sessió, sessió, sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses. La ràdio musical d'Andorra.
7: 96.0.

0: I ara estic amb l'Imma Gelabert, que és la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, que ens ha d'explicar una mica tot el que ha preparat, no l'Ajuntament, siguem clars, sinó el teixit associatiu, la gent d'aquí, l'Ajuntament hi dona suport, evidentment.
1: Només faltaria.
0: Un aplaudiment per l'Imma, per favor. Només faltaria que no hi fóssiu.
1: Home.
0: Però ara destacàvem això, abans que entréssim en directe, que ho preparen tot ells, la gent del casino, has dit que són?
1: Del casino castellarenc, sí.
0: Val, i que veig aquest noi, que és un dels cracs, que porten una samarreta tematitzada.
1: Exacte.
0: Cada any una samarreta de...
1: Cada any una samarreta diferent, que a més mostren amb molt d'orgull la gent del poble arreu del món, perquè les samarretes de Castell d'Aro volten per tot arreu.
0: És allò que estàs,
1: habitualment...
0: Estàs a Nova York i et fas la foto allà amb la samarreta de Castell d'Aro.
1: Això és molt de la gent de Castell d'Aro, i ho fan així.
0: Però això és molt bonic, que la gent del poble siguin els que volen organitzar, i volen ser... Perquè és una feinada, en el fons,
1: No t'ho imagines,
0: no,
1: de veritat. No t'ho imagines. A més, tenint en compte que fan molts dies de festa, però moltes activitats, són molts dies farcits d'activitats des del matí al vespre.
0: Del 3 al 13, 10 dies,
1: Sí.
0: Us agrada la festa?
1: Sí, això també és veritat, Ens agrada la festa, a Castell d'Aro per això, perquè té tota la implicació de la gent del poble i que, a més, responen a tots És a dir, a totes les edats. Hi ha activitats per la mainada, activitats per la gent més gran i moltes activitats per la gent jove que té ganes de ballar.
0: Avui també és el dia. Avui comencem amb el vermut, ja per posar fil a l'agulla. Estem molt contents perquè hem vingut a S'Agaró, a Platja d'Aro. Faltava Castell d'Aro.
1: I tant.
0: I estem molt contents de donar aquest tret de sortida. Però, clar, avui, explica'ns una mica el programa que hi ha, que és per quedar-se ja avui... Jo perquè no puc, perquè demà torno a tenir vermut. Però per quedar-se
1: aquí... Això de que no pots, d'aquí el vermut, jo crec que podries empalmar.
0: Sí,
1: si vols, estàs convidat.
0: Però demà diré...
2: Les 12 del migdia és dissabte, saps?
1: No passa res, però ja hauràs fet el de Castell d'Aro. Ja hauràs fet el de Castell d'Aro, llavors ja, és igual. Sí, no passa res.
0: No m'apretis, Imma, que sóc fàcil de convèncer. En qualsevol cas, avui què hi ha avui? A veure, Imma.
1: Mira, jo m'he portat una
0: cometa
1: com en les millors èpoques, per si de cas, no?
0: Sí.
1: Avui, doncs bé, ara... Ja hem començat abans, amb animació infantil, ja hi ha hagut, per tota la mainada, ara el vermut. Després hi ha la Tractor Beer, que això...
0: Perdona, Quim Masferrer, apunta't Tractor Beer. Està tot dit, vull dir, cervesa i tractor. Fotem trompos per aquí a Castell d'Aro, no pot fallar res.
1: Tenim Tardeo, tenim música, després un tribut a l'Oreja de Van Gogh, tenim la Banda Neon.
0: Banda Neon, que està molt de moda, que sona molt a Flashback, sí.
1: I després encara, doncs, un DJ també...
0: Per acabar-ho de rematar.
1: Molta música, sí.
0: Escolta, però això que dèiem que organitza tota la gent del poble i aquest teixit associatiu tan ric, també hi ha una història de balcons engalanats, que és com un concurs, això, o no és ni concurs? Balcons engalanats i banderoles amb l'emblema municipal.
1: Bé, això és una cosa que ja va començar des de l'any passat. Això sí, doncs, des de la Regidoria de Tradicions i Cultura de l'Ajuntament es va iniciar el fet de posar l'escut, el domàs, i tant a la Festa Major de Castell d'Aro, com a la de Platja d'Aro, com a la de S'Agaró, s'ha demanat als veïns que anem posant, que engalanem tots els balcons, i per tant, fem festa tots plegats.
0: Molt bé, però la Festa Major està molt bé, 10 dies de festa, però abans d'acabar, digue'm cosetes que passen a Castell d'Aro, que és un poble bastant viu. A mi m'han dit que hi ha un pessebre vivent molt potent.
1: Home.
0: Què destacaries d'altres coses?
1: El més antic de Catalunya.
0: Un moment. Segur?
1: I tant.
0: Bueno, clar, que direu vosaltres.
1: Els de Corbera se'm queixaran,
0: No pensava en Corbera, però vaja, és igual, 50-50, però què més hi ha a Castell d'Aro?
1: Bueno, fa dos caps de setmana vam fer el Mercat Medieval, vam fer la 25a edició.
0: Més gran que el de Vic, ara diràs.
1: Home, segur, i tant. A Manlleu
0: no hi ha Mercat Medieval.
1: Ja està, llavors és més gran que el de Vic.
0: Val.
1: No, i moltes activitats que al llarg de tot l'any, vull dir, ara durant el mes de setembre, a nivell no només de festa, sinó també... També, al final acaben sent una festa, però hi ha moltes competicions esportives.
0: La ultra-resistència, Back Ear Ultra.
1: També.
0: No em puc apuntar aquest any, no estic preparat.
1: No?
0: L'any que ve.
1: Doncs vinga, prenem nota.
0: Però està bé que també hi hagin activitats esportives, etcètera, etcètera.
1: Hi ha moltes coses. Castell d'Aro és un poble que es mou i que...
0: Està viu,
1: I que està molt viu.
0: Va, parir, el dissabte que us espera.
1: El dissabte, el diumenge, i així anem. Pensa que venim ja d'haver iniciat amb un pregó molt important, diu si és fet per la gent del poble. Doncs en el pregó eren un grup de dones que celebràvem que elles van ser les que van iniciar la mostra de cuina l'any 96, si no m'equivoco.

0: bé, doncs és viu, és viu. Imagina't, fa molts anys que...
1: Donar protagonisme a la gent d'aquí, que han fet coses importants pel poble.
0: I tant que sí.
1: Doncs escolta, jo estic molt content perquè ja hem fet Segaró, Platja d'Aro, Castell d'Aro. L'any que ve tornem on vulgueu.
0: Repetiu quan vulgueu.
1: Repetirem quan vulgueu vosaltres, perquè ens agrada molt venir aquí. I moltes gràcies, Imma.
0: A vosaltres.
1: Un aplaudiment per l'Imma, sisplau. Falten 5 minuts per 3 quarts d'una del migdia. Avui som a Castell d'Aro, però... A veure, ho dic perquè la gent vol venir al vermut, després us acabeu queixant, que no hi ha places... A veure, demà estem a Guissona, amb la Laura Pons, l'Arnau París, l'Arnau Marco, després anem a Tarragona, amb el David Isma, amb l'Òscar Nin, amb el Pep Prieto. Anem a Madrid, i ja us dic que el convidat convidada de Madrid serà molt, molt potent. Riurem molt. I després a Puigcerdà, amb el Sergi Mas, el Joan Dausà, la Riota, la Maria Vallespí, que repeteix, perquè la Maria vindria cada dissabte. Però, si voleu venir, vermut@flashback.cat. I ara, que ja veig que surt el pa cristal·lino, amb el tomàquet, amb aquell oli de pau dels amics d'Empordàlia, ara surt la llangonissa, mengem, bevem aigua i de tant en tant apero les prits, escoltem una cançó de Els Catarres, que es diu Diumenge sense drama, perquè el diumenge no és cap drama, nosaltres treballem, i tornem des de Castell d'Aro. Som-hi, va!
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Dissabtes de 12 a 2 pots anar a fer la compra, depilar-te, portar els teus fills al partit de bàsquet... O pots apuntar-te al barbut de Llucia Ferrer. A Flashback.
1: Doncs hem arribat a 3:15 del migdia. Ara em crida molt l'atenció, ara ens ho explica la Marta Clot, eh? Però abans, Marta, com ha anat l'estiu?
2: Bé, molt bé.
1: Fas bona cara.
2: Faig bona cara?
1: T'has de dir que Murano no.
2: Murano no, però...
1: Perquè, clar, si ens comparem, som...
2: Però és que jo ja no jugo aquesta lliga.
1: Val.
2: Ja no jugo a posar-me Moreno.
1: Sí, jo, en fi, m'agafa molt ràpid. Un aplaudiment per la Marta Clot, per favor, que fa bona cara, tot i no estar molt morena, i que ja sabeu que és la nostra sommelier de guàrdia, que avui ens porta un vi d'entrada dels amics de Vins i Licors Grau, sí, que estan aquí al costat.
2: Sí.
1: Que, clar, aquest color sembla gairebé...
2: Ja crida l'atenció, no?
1: És sí.
2: Això què és? Blanc,
1: què és això?
2: Rosat...
1: Exacte, què és això?
2: És un rosat molt pàl·lid. Podríem dir que és color pell de ceba, que són aquests rosats tan delicats que ara estan tan de moda que això entra, bueno, entra superbé.
1: És estiu
2: pur. També reivindica una mica el rosat fora de temporada d'estiu.
1: Molt bé, està molt bé.
2: Òbviament, ara...
1: Tothom se'n recorda del rosat a l'estiu, no?
2: Exacte, però durant l'any també podem prendre rosat.
1: És que amb aquesta riddle tan bonica, tu mires i gairebé sembla aigua, gairebé.
2: És la Performance Riesling, la que tenim avui aquí.
1: La Performance Riesling.
2: Home, és que aquí poses qualsevol vi i ja l'alega.
1: No, però nosaltres recordem que... una bona eina, que
2: una bona copa,
1: una bona eina
2: és molt important.
1: Fa créixer el vi, oi?
2: Tal, exacte.
1: Molt bé.
2: Aleshores, Vins i Licors Grau avui ens proposen aquest Nurba de Badal, que és un rosat de Sallà Badal boníssim. És tu t'agraden els rosats?
1: M'encanten.
2: Vale.
1: Però suaus, eh? És a dir, no...
2: Sí, a mi els rosats suaus m'agraden molt. Els intensos també m'agraden molt, vale? Però sí que admeto que avui, amb la calor que fa, això entra superbé. Aleshores, tenim un vi de Sallà Badal, que és un celler de la Deo Plata Bages.
1: Sí, home.
2: No sé si l'has anat a visitar o no, però...
1: Hi he estat. I, a més a més, fan una festa, com un màrquet molt xulo.
2: Sí, al Nadal fan un màrquet, fan concerts també durant tot l'any, fan moltes visites, la finca és preciosa, està rodejada de vinyes, de bosc, són petites parcel·les, treballen superbé el raïm, amb molt de carinyo, molta sostenibilitat. Aposten també per les varietats tradicionals, que recordar a l'audiència que a Pla de Bages la varietat per excel·lència és la picapoll.
1: Picapoll.
2: Correcte, que és una varietat blanca. En aquest cas, avui aquí no tenim picapoll, perquè recordem que el rosat es fa amb raïm negre, que és a la pell on trobem el color, el que ens dona color en els vins. ¿Vale? I aquí tenim un cupatge de tres varietats tradicionals, que són el sumoll, l'amandó i el picapoll negre.
1: Negre.
2: Vale? Llavors, el cupatge d'aquestes tres varietats de raïm ens donen com a resultat doncs, el vi que tenim aquí, que és superdelicat, molt fresc, molt bona acidesa, poc
1: color... És a dir, això
2: color.
1: És un vi molt de vermut, oi?
2: És molt de vermut.
1: Ara mateix amb la llangurissa de Can Durant de Vic, que és IGP de
2: ideal.
1: Vic, és perfecte.
2: Amb els formatges també superbé.
1: Els d'Entremont, exacte.
2: Sí, la veritat que jo reivindico bastant el rosat per prendre. Per menjar està molt bé, però també per fer una copa, per compartir amb els amics, al final, jo crec que cada vegada valoro més aquests vins que obrim amb bona companyia, per estar tranquils, gaudir-los, no?
1: Que no pas només per un dinar o per un sopar, no?
2: Exacte, sí. I obrir bons vins en qualsevol moment, no fa falta...
1: Per exemple, he estat 15 dies amb els meus fills. Molt intensos.
2: Molt intensos.
1: Són molt macos.
2: Quants anys tenen?
1: 5 i 6. Màrius i Úrsula, us estimo molt. Però són molt... Sí, els estimo molt. Però són 15 dies seguits. Quim Mas Ferrer, saps de què parlo? Oi que sí? I que el 16è dia dius... Avui em fotré un vi d'aquests i seré feliç.
2: El 16? Aguantes fins al 16?
1: El 16, perquè no estan amb mi. Per dir relax, saps?
2: Sí.
1: Però vaja, és un vi de moments, aquest.
2: És un vi de moments, vale, que també hi ha molta gent, recordar, sí, sobretot, el vi rosat, hi ha molta gent que es pensa que es fa barrejant vi blanc i vi negre.
1: No, home, no, per favor.
2: Però t'ho juro que hi ha molta gent encara que s'ho pensa, eh?
1: Sí o no?
2: T'ho juro, jo m'he trobat diverses vegades amb persones que m'ho han dit. I no, vale, no es fa així el vi rosat. Aleshores, també reivindicar el rosat, això, en altres moments, per acompanyar plats. Perquè hi ha gent que diu, quan em prenc un rosat, perquè no és ni blanc ni negre, no sé què, hi ha gent que es pensa que és de menys categoria, de menys qualitat,
1: no ho és
2: per res així. Llavors, podem agafar rosats, com aquest el Nurba de Badal, per amanides, per formatges suaus, per peixos, tartes, verdures saltejades, arrossos lleugers...
1: Sí, però deixa que et faci la pregunta. Tu has passat per Vins i Licors Grau aquest estiu?
2: No.
1: Jo sí, dues vegades.
2: Ja, pecat, sàpigues,
1: Home, i que sàpigues que, mare, suposo que ho coneixeu, Vins i Licors Grau, que estan aquí per la Frugell, que és un temple amb milers i milers de metres i varietats de vins,
2: amb sommeliers
1: que t'assessoren, i que, a més, pots esmorzar allà. Em vaig fotre una esmorzar de formatges i d'embotits amb uns líquids que em van posar allà la gent de Grau, que ja has de passar, t'estan
2: esperant. És un lloc on s'hi ha de passar per fer-hi parada, per anar-hi amb temps.
1: Exacte.
2: Tenen més de 12.000 referències de tot el món.
1: És brutal.
2: És brutal.
1: Sempre coneixes coses allà, sí.
2: I vins també del dia a dia. I sobretot, dir-vos que quan aneu en botigues com Vins i Liquors Grau, que us deixeu recomanar, que jo sé que hi ha molta gent que sempre va directe a comprar sempre el mateix vi, està molt bé, però més enllà d'això hi ha moltes coses per tastar. Open your mind, tasteu coses noves, sortiu de la vostra zona com de confort, que segur que hi ha molts vins que no heu tastat i us agradaran.
1: Doncs que sàpigues que allà t'esperen Marta Clot, la dels vins, a Vins i Liquors Grau, per fer un bon esmorzar. I amb havaneres de fons, d'Arjau.
2: Sí, provaré acompanyant segur.
1: Escoltarem una cançó de Damiano David, que es diu Born with a Broken Heart, i després unes bombolles que vindré al públic, i després Quim Masferrer, que hem de parlar de moltes coses amb el Quim. Ara tornem, som-hi, va!

0: L'aperitiu radiofònic més autèntic el fem a Flashback cada dissabte de 12 a 2. El vermut de Llucià Ferrer. I a patir.
1: Va, som-hi. A poc a poc i bona lletra, que encara queda una horeta de vermut ben bona i amb continguts molt interessants. D'aquí una re, el Quim Masferrer, la Maria Vallespí. No sé si us hi heu fixat que a totes les cadires teniu una bossa de Bonària, que ja sé que esteu esperant la burger, de Bonària, ja ho sé, perquè ningú vol dinar. Hi ha gent que es fot a la burger i després dinen, que després és migdiada de babeta, que està molt bé, però en aquesta bossa hi ha doncs, diferents cosetes de Bonària i també hi ha un flyer que si entreu a la... feu la compra online i poseu el codi que és vermutbonaria26, us fan un descompte de 5 euros. Aprofiteu. Aprofiteu, que a vegades va bé, això.
2: Sí, sempre va bé.
1: Sempre va bé. Sí, home, sí, ja siguin 5, 10 o 25.
2: Sí.
1: En fi, en qualsevol cas, camí de la una del migdia, ara, bueno, la Marta, la dels vins, que l'heu de seguir a Instagram, que ho fa molt bé, em deia, és que tot el que fa Rovellats està molt bé.
2: Sí, a mi és un celler que m'encanta.
1: És que ho foten molt bé.
2: Sí, i a part que hem tingut ja diversos caves teus aquí al programa, sí. Me recordo que vam obrir a Sitges la Magnum del Gran Reserva.
1: Bueno, allò era molt, molt papino,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, aquí, i avui tenim el Reserva Brut Imperial.
1: L'Amable.
2: Sí, que això també és un d'aquells caves per tenir sempre a la nevera. Jo sempre, bueno, ja saps que a mi m'encanten les bombolles.
1: Estigueu al lloro, que ara vindrà el públic a fer-vos examen.
2: Ui, quina por.
1: Ja aniré jo,
2: sí. I doncs això, que a mi m'encanten les bombolles, per si no ha quedat clar, a part que et combinen... A part que és com que et donen alegria, no? Com sí, felicitat. Home. Obres unes bombolles i...
1: Però perdona, aquestes bombolles,
2: sí,
1: són fines.
2: Bones bombolles.
1: Estem d'acord o no?
2: Sempre. I a part que també et combinen doncs, amb un munt de plats, de moments, no? Sempre soc partidària de tenir un parell d'ampolles de cava a la nevera...
1: Només dues?
2: Bueno, home, no sé si tens molt lloc o no, jo podries tenir-ne més, però...
1: Home, jo recomano que facis una cosa, que jo ho vaig fer, que és tenir una Eurocaf.
2: Ah, és bueno, una... clar, és que aquí a nivell.
1: No.
2: Aquí a nivell.
1: Bé, és, per la gent que no sàpiga què és com...
2: Sí.
1: És que no pots dir, a veure, és una bodega.
2: Sí.
1: Per guardar les diferents ampolles, sí, i amb diferents temperatures.
2: Exacte. Jo en tinc una, però de senzilla.
1: Jo tinc allò i em quedo a vegades estones mirant-la.
2: Ja. I obres les ampolles o no?
1: De tant en tant, sí.
2: Clar, s'han d'obrir, s'han d'obrir. Aleshores, doncs això, si no teniu l'Eurocaf, deu tenir un parell d'ampolles de cava com aquesta.
1: Mai fotre-les al congelador, sobretot.
2: No. I si la poseu...
1: Ho heu fet, això, ho heu fet.
2: I si la poseu...
1: Hi ha una noia que fa, no! Ha recollit cava 3 dies, no? Després,
2: sí,
1: clar, t'ho
2: diràs. Bueno, mon pare sempre el posa al congelador, tenim la discussió sempre. Si poseu al congelador, sisplau, poseu una alarma.
1: Una alarma.
2: Perquè a mi ja m'ha passat diverses vegades que se m'han rebentat ampolles.
1: Perdó.
2: I cal ser previsor. Millor tenir sempre a punt 2 o 3 ampolles en fred a la nevera, perquè mai se sap el que pot passar. I així no teniu
1: sucos. Molt bé. Exacte. Mai se sap el que pot passar.
2: Clar,
1: 2 o 3 ampolles.
2: A la vida s'ha d'estar preparat.
1: Molt bé, molt bé.
2: Pel que pugui venir.
1: Molt bé.
2: Aleshores, tenim aquí un cava de cupatge tradicional,
1: sí,
2: que és el Macabeu Cerelo Parellada, les 3 varietats de sempre, que totes elles es sincronitzen molt bé i ens donen com a resultat, si el raïm és bo, com el que tenim avui aquí, doncs caves de gran qualitat. Recordar que cava Rovellats, si us fixeu aquí a la contraetiqueta, Llucià, no sé si
1: sí,
2: ho has vist, que hi ha un segell que posa elaborador integral.
1: Sí,
2: vale?
1: Això
2: és un segell que otorga la denominació d'origen cava,
1: sí,
2: per aquells cellers que controlen tot el procés d'elaboració del cava, des de l'entrada del raïm fins que el cava surt al fil.
1: Perquè tenen la seva finca?
2: Tenen la seva finca, tenen el seu raïm, elaboren tot a la finca, no compren ampolles en punta ni res. Vale? Llavors ens garanteix...
1: Perdó, ampolles en punta?
2: Sí, perquè hi ha cellers que poden comprar el cava ja fet a la primera fermentació, després ells fan la segona.
1: Ah, val.
2: Sí.
1: Val.
2: Exacte, no.
1: És a dir, tot
2: Rovellats,
1: ho fan
2: ells. Tot ho fan ells. Vale? I això doncs, ens assegura doncs, una qualitat del raïm. Raïm de vinya pròpia, ecològic, de llargues criances, sobretot, bombolles que ens combinen en molts moments diferents, i a part també que és un celler que podeu visitar, que jo ara abans t'ho deia, que
1: és
2: encara
1: preciós.
2: No hi he anat.
1: Tampoc, a veure, no has anat a Vinci Licors Grau, no has anat a...
2: No, Vinci Licors Grau sí que hi he anat.
1: Ah, sí, hi has anat, però no esmorzar.
2: Però aquest estiu no.
1: Però aquest celler val molt la visita de Noturisme,
2: sí,
1: i que per cert, és un celler que ha guanyat molts premis, oi?
2: Ha guanyat molts premis, és un celler molt, molt reconegut.
1: Si guanyes un, dius val, però si guanyes bastants, és que fas bé la cosa.
2: No, tenen moltíssims, vale? I tenen molt bones puntuacions també. També dir-te que això de les puntuacions també a vegades és relatiu, però quan un celler té una constància,
1: home,
2: en puntuacions, en reconeixements i tal, és sinònim de qualitat. Us animo molt a tastar cava Rovellats si no heu tastat res d'ells, perquè obriu qualsevol cosa de Rovellats, us,
1: sí,
2: agradarà segur.
1: I escolta, això de comtats de Barcelona, què vol dir?
2: Això vol dir que comtats
1: perquè
2: de Barcelona...
1: És Neocava, però comtats,
2: sí,
1: de Barcelona,
2: comtats de Barcelona és que el raïm és català, i si us fixeu també posa Valls de Noia Foix, que això vol dir que el raïm és del Penedès.
1: O sigui, raïm català, que no és de, no és de Romania.
2: Us heu de fixar... No.
1: Està bé. No, no, clar, vull dir, suposo que deu passar això també, eh? Sí o no? Passa això, que la gent compra raïm?
2: No, si ha de ser cava, ha de ser raïm de les denominacions d'origen cava.
1: Vaig amb aquesta Riedel, que quina és aquesta Riedel?
2: La Veritas Champagne, que ens encanta.
1: Val, perfecte. A veure, qui vol tastar aquesta meravella? Mira, aquí, jo. Mira, aquesta és, precisament, sou vosaltres les que heu deixat ampolles de cava al congelador?
3: Sí, però no, no s'han congelat, no arriba.
1: No, ah, no vau deixar que patés.
4: Mitja hora.
1: Mitja hora, la justa. No fos cas. No. Me'l fotré calent, si cal, però... No, agafa aquesta Riedel. Tu, perdona, com et dius?
3: Carme,
1: estàs bé?
5: Superbé.
1: Sí, us ho esteu passant bé?
5: Molt.
1: Home, si haig de jutjar per la taula, sí. Perquè les olives aquestes de Sabores de l'Alhambra no queda res.
5: Brutal.
1: El pa, la llangonissa de Can Durant...
5: Tot el que ens ho han portat.
1: Doncs espera't encara. Va, tasta aquest cava de Rovellats, que per cert la Marta ens deia que s'ha de fer una visita allà.
2: S'ha de visitar,
1: De enoturisme.
2: Haurem d'organitzar una sortida.
1: Molt bo. Anem bé.
3: Està molt bo.
1: Ara bé, nosaltres sempre intentem sortir d'aquests típics arguments del vi blanc és pel
3: pe... No.
1: Això en què t'ho fotries tu?
3: Jo amb tot, des del començament amb el vermut fins a les postres.
2: Ole.
1: Perdona, i per esmorzar amb els melindros.
3: M'encanta el cava, el corpinat...
1: Ostres,
3: tot,
1: saps que hi ha cava i corpinat. Sí.
3: I el clàssic penedès.
1: Molt bé.
2: Aquesta noia en sap,
1: Perdó, estàs al dia, tu?
2: Controla, ara
1: diràs
2: que tens un celler.
1: No tens un celler.
3: No tinc un celler.
1: I el voldries?
3: Si me'l regalen.
1: Sí, collons, clar, ja no pot. Vaja, per tant, ho combinaries amb qualsevol cosa.
2: M'encanta.
1: És un cava per fer vermut o no?
2: És un cava per qualsevol cosa. Pel vermut, per el que estem menjant avui, també ideal, perquè això amb els formatges, amb els embotits, les patates... Ens convida amb tot. I m'ha agradat molt la teva resposta, perquè has dit, des de principi fins a final, i això està molt bé, perquè molta gent guarda el cava només pel postre,
1: hem de superar aquesta etapa. Exacte, molt bé. És un cava gastronòmic.
3: A més, si comences amb una cosa i acabes, l'endemà no tens mal de cap. El problema és barrejar.
1: Hòstia, stop master, ella, Perdona, has tingut ressaques molt dolentes, tu, oi? Ja s'hi ha trobat, oi? Ets el seu home, tu.
4: Sí.
1: Val, molt bé, queda clar. Ara us portarem 4 Riedels més perquè el tasteu i us deixem la polla aquí. Un aplaudiment per ella.
2: Bravo.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies. Molt bé.
1: Comences amb una cosa i acabes amb la mateixa, no tens mal de cap.
2: També és veritat, depèn de la quantitat.
1: Això s'hauria d'emmarcar, això, Marta? Home, clar. A la vida tot en mesura.
2: Tot en mesura.
1: Per això jo quan comença el vermut dic, escolteu, àpera l'esperit, crodino, aigua, sant aniol, barregem-ho bé, és a dir, que hi hagi de tot, perquè ara sí que veig que els vanos, els ventalls van... Fa caloreta, el sol, clar, hi ha sol, carinyo, estem a l'estiu.
2: Però l'ombreta sí que està molt bé, perquè corre aire, també.
1: Jo no el trobo per enlloc.
2: No? Jo ara trobo que aquí sí que corre aire.
1: En qualsevol cas, Marta, moltes gràcies.
2: A
1: tu. Això, per cert, ho trobarem als millors restaurants, a la seva web, m'imagino.
2: Sí, correcte. Botigues especialitzades i, bueno, si ara... tens una buscada ràpida per internet, la trobeu.
1: Ara això us ho penjarem al nostre Instagram, que suposo que tothom ja segueix, que és @vermutlluciaferrer.
2: Sí, seguiu-nos.
1: I farem una pausa, buscarem l'aire per on corre, una pausa molt ràpida i d'aquí no res. Un bon amic, molt bona gent, el Quim Masferrer, a Castell d'Aro. Ara tornem, som-hi, va!
6: Dissabtes de 12 a 2. 2 hores amb la millor cultura de vermut. A Flashback.
7: Fer l'aperitiu és molt més que un moment. És el pla perfecte per gaudir amb els amics. La que arriba tard, el que t'explica la vida o el dels safarejos.
6: Fer l'aperitiu és l'excusa perfecta per ser amb la teva gent i brindar amb Aperol Spritz, esclar.
7: Aperol, l'único per tutti.
6: I ara tasta també Crodino, l'esprit sense alcohol. Gaudeix d'un consum responsable, 11 graus.
8: Andorra.
6: 96.0.
7: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
6: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
7: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
9: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
7: Un cotxe pel cap de setmana? o prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flashback Andorra.
8: Flashback.
0: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. El matí i la mare que el va parir.
10: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
11: Hola, Flashback.
10: Hola, què tal?
0: Backstage.
12: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
13: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
13: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça. I el tardeu de Flashback.
13: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
14: 96.0.

0: per a l'Esprits et fa passar la set, et diverteix i t'acosta la millor música. Tot això ho fa els dissabtes a Flashback de 12 a 2, el vermut de Llucià Ferrer. Et sona, oi?
1: La una del migdia i 8 minuts, en Quim Mas Ferrer, que és bon amic, ha vingut ja alguna vegada al vermut. Jo crec que cada any que ve veu que hi ha més teques, sí o no, Quim?
2: És que has de canviar vermut, has de posar l'àpat.
1: L'àpat de Llucià Ferrer.
2: Jo crec que és l'àpat de Llucià Ferrer. O la bacanal de Llucià Ferrer.
1: No està malament.
2: La bacanal.
1: La bacanal. Us agrada o no el concepte? La gent és, té una gent bruta. Però ho dic perquè ara estic veient ja la gent mastegar que han sortit les burgers de Bonària, que estan començant a repartir per tots vosaltres. Però el que té pebrots és que la gent anirà a dinar, Quim? Bueno. I la pregunta és, on soparem avui? Això ho fem els catalans, sí o no?
2: Home, el sopar de Llucià Ferrer també estaria bé, tio.
1: No, ja tinc prou feina, Quim.
2: Jo ho tinc. És la pensió completa de Llucià Ferrer.
1: Un aplaudiment pel Quim, per favor. Com estàs, rei?
2: Bé, molt bé.
1: Anant bé l'estiu o què?
2: Molt. Treballant moltíssim, sí. Per sort. I mira, ara, quan hem arribat aquí a Castell d'Aro, jo aquí vaig venir-hi fa 2 anys.
1: És que sí? Veus?
2: Per la Festa Major. Aquí, en aquesta plaça on som ara, aquí mateix hi havia 1.500 persones. Oi que hi havia gent que hi era? Impressionant. És a dir, abans...
1: Perdó, diu, oi que hi havia gent i tothom? Jo, tothom! Tothom hi era.
2: Abans que parlàveu dels actes de la Festa Major, aquí, us puc ben assegurar, perquè jo he format part d'un d'ells d'actes, que va ser molt concorregut, i tenen una festassa increïble, aquesta gent.
1: Tu, Quim, saps de tots els pobles on has estat, de Catalunya? Perquè tu i jo tenim unes carreres similars, que hem fet molta cosa de poble, d'anar... Jo, no només a TV3, sinó en Barça TV, també vaig fer un Quina Penya, que vaig estar 72 penyes de diferents pobles, però, clar, tu guanyes de sobres, però ho tens, allò?
2: Sí, a veure, el cap no. Ho tinc anotat. Ahir, per exemple, era a la Beguda Alta, que no hi havia actuat mai.
1: On és la Beguda Alta?
2: Hi ha al costat de Masquefa, hi ha la Beguda Alta i la Beguda Baixa.
1: No fotis.
2: És que hi ha pobles que jo crec que se'ls inventen perquè hi ha
1: perquè hi vagis tu.
2: Jo crec que sí. Clar que sóc de Sant Feliu de Buixalleu, tampoc ho presumi gaire.
1: No, clar.
2: Sant Feliu de Buixalleu.
1: No, però és a dir, l'Espinàs els va fer caminant. Tu,
2: oi, sí.
1: Tu els has fet fent...
2: No, amb cotxe, jo amb cotxe.
1: Amb cotxe i espectacles i fent vibrar a la gent. L'estiu ha anat bé?
2: Molt bé.
1: Molta calor, eh? Podem explicar una cosa, o si més no que em donis el teu punt de vista de coses que t'hagin passat aquest estiu, perquè, clar, i sabeu que en Quim i jo som dos tios de pagès, és a dir, això no és una conversa d'Star System català, perquè no som això.
2: Bé, no, però, Star System pagès.
1: Sí, Star System pagès.
2: Sí, de poble.
1: Situacions curioses que t'hagin passat, perquè, clar, avui ha arribat en Quim Mas Ferrer aquí, i jo diria que ja s'ha fet fotos amb més de les 100 persones que hi ha aquí. Però l'estiu també passa, i quan estàs, per exemple, amb la teva filla, que és, que és preciosa, la Xanti, jo amb els meus fills també em passa, que et trobes en moments de dir, hòstia, de veritat, ara? T'ha passat això alguna vegada?
2: Home, sí, clar que et passa, sí. Home, tenim una sort, i és que tenim una feina que és molt maca, que és molt agraïda, que no deixem de conèixer gent. Avui som aquí, coneixerem a gent. Jo ahir a la Beguda Alta vaig conèixer gent. I això fa que aquesta és una feina excepcional. També és una feina que també té unes certes contrapartides.
1: Sí.
2: És a dir, que clar, tens una part molt popular i que això fa que a vegades, ostres, et trobes... A mi m'han demanat fotos amb un enterrament.
1: Val, veus, aquí anava, ho veus.
2: Tu volies això, no?
1: Sí, volia això.
2: Tu volies carnassa.
1: Carnassa.
2: Doncs hi ha un enterrament del pare d'un company i a l'entrada de l'església ens podríem fer una foto quan sortia el fèretre. Dic, hòstia,
1: ara?
2: Espera't un moment, que encara el cos és calent.
1: Està calent, això.
2: Coses d'aquest tipus.
1: Però a l'estiu, per exemple, a la platja, no? Tu amb el teu cuerpazo sexy.
2: Sí.
1: I el meu, no? I que dius, hòstia, estic aquí amb un que se t'escapa, l'altre que plora.
2: Sí.
1: Vine, home, vine aquí, ben parit, que farem unes fotos.
2: Sí.
1: Això passa, però és el que hi ha.
2: Però bé, el dia que no passi vol dir que la feina no va bé.
1: Molt bona, sí, senyor.
2: És a dir, el dia que ningú et digui res vol dir que no tens ja la repercussió que tenies.
1: L'empatia que...
2: Que la feina baixa. A mi la gent és molt, molt agraïda.
1: Molt bona gent.
2: Molt bona gent.
1: Sí, sí.
2: I a mi em diuen coses molt maques. És a dir, que t'acosti algú a la platja i et digui gràcies pel programa de la Vall d'Hebron, per exemple.
1: Hòstia, val.
2: Perquè aquell dia em vaig emocionar. Hòstia, que et diguin això és... Mira, anem a prendre alguna cosa junts.
1: Exacte.
2: Va, anem.
1: Fem una pena a les platges avui, tu.
2: No només farem fotos, sinó que ens anem a fotre una paella junts.
1: Exacte. No, a mi m'agrada quan em diuen no estàs tan gordo com a la tele.
2: Ah, també.
1: Que diga moltes
2: gràcies. Mira, jo he arribat avui aquí i m'han dit 3 o 4, t'has aprimat.
1: I t'has aprimat?
2: I m'he aprimat, sí.
1: Val, no passa res.
2: Mira, ara... És que vostè ho ha dit també.
1: Oi que està més guapo?
2: Sí, diu, t'has aprimat.
1: Perdó, gràcies. M'ha dit tu també, gràcies, reina. Que en sap de quedar bé, aquesta.
2: A mi se m'ha acostat una senyora, em diu, t'has aprimat. I jo li he contestat, a vostè no la coneixia, per tant, no sé si s'ha engreixat, vostè. No ho sé, perquè no la coneixia.
1: Però està molt bé.
2: Però està molt bé, senyora, clar que sí. Sí, ens hem aprimat. Aquest estiu Jo no havia suat mai tant. Ara estem suant tots dos.
1: Sí, tots dos, sí, sí.
2: Passa un airet, però estem suant.
1: Sí.
2: Però fent actuacions no havia suat mai tant com aquest estiu.
1: Hòstia, clar.
2: Una cosa horrorosa. Increïble. Recordo actuacions a Sitges, arran de mar.
1: T'afecta d'una manera de dir... De fins bueno, a perdre una concentració una mica...
2: No tant. Però jo ho tinc mesurat, eh? Aquest estiu ho he fet. Jo perdo un quilo per actuació.
1: Ho dius en sèrio?
2: Sí.
1: Jo vull fer el seu espectacle. Sí.
2: No, també és cert que acabes l'espectacle, beus un litre d'aigua i el recuperes.
1: Sí, això sí.
2: Un pilot de Fórmula 1 pot arribar a perdre 2 quilos
1: és
2: i mig.
1: És veritat, sí, sí.
2: I jo m'he pesat abans i després un quilo.
1: Un quilo per
2: espectacle. La camisa, la meva, et sembla que està xorrejant.
1: Canvia de color.
2: Sí, sí, xorrejant. Diuen que suàs molt bo, per
1: tant. Suàs bo, cremes el dolent.
2: Sí.
1: Ja en tenim coses dolentes
2: sí,
1: per cremar.
2: Qui no es consoles perquè no vol, eh?
1: Exacte. Escolta,
2: suar, cremes el dolent.
1: Avui amb la Mima Riera hem parlat de Cronos, que la cosa anava de temps, però és clar, en Quim també la cosa va de temps, ara.
2: Sí.
1: Perquè reestrenes al Teatre Borràs una obra que convides al públic a reflexionar, diguem, sobre el pas del temps, que això és una cosa sana i de la manera com vivim. Però, clar, les entrades, per cert, compreu-les ràpid, perquè això, el que fa aquest home vola ràpid. Balanar enviu.com o al seu Instagram, també.
2: Quimesferrer.cat.
1: Quimesferrer, exacte.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: O a balanarenviu.com. Això ho vas estrenar el 2012.
2: Sí.
1: Per què ho recuperes ara?
2: Mira, fa 15 anys ara que el vaig escriure, l'espectacle Temps. I em trobava que molta gent em deia... Ostres, no tornaràs a fer Temps? No el tornaràs a fer? I un dia, netejant l'escriptori de l'ordinador, allò que tens arxius allà, has de fer buidat,
1: sí,
2: vaig veure Temps. I dic, mira, fa 15 anys que el vaig escriure. I vaig entrar-hi i dic, ostres...
1: Estava bé.
2: Un espectacle que parla de temps, que a més la gent m'ha dit quan et tornaré. Com ha passat el temps, aquest espectacle que es diu Temps?
1: Hòstia.
2: Dic, hòstia, per què no el tornes a fer 15 anys més tard? I tornar una miqueta a... Jo crec que és el millor espectacle que he escrit mai, eh? L'espectacle Temps.
1: Val.
2: És a dir, un espectacle que defuig de la meva part més d'improvisació, d'aquesta part més del foraster, de conèixer gent que m'encanta, que m'apassiona.
1: Sí.
2: El Bona Gent porta 500 funcions. És una bestiesa. Però, hòsties, per què no tornem amb aquest espectacle Temps a aquesta part més interpretativa, més d'escenari, un espectacle que parla de la mort, però ho fa amb molt d'humor, per tant, parla de la vida... I dic, carai, tu ets amo del teu temps, pots fer el que et doni la gana.
1: Sí, senyor.
2: I aquest espectacle que parla de temps, dic, el tornaré a fer. I ara comencem, el 9 de setembre, estem allà més d'un mes al Teatre Borràs.
1: Al Borràs.
2: Un espectacle que et convida a celebrar la vida amb molt d'humor i a plantejar-nos què fem amb el nostre temps.
1: Perquè,
2: si realment el perdem o el guanyem, totes aquestes coses...
1: Faria un spoiler si expliqués com et veuen allà?
2: No, pots dir el que vulguis.
1: Explica-ho tu.
2: Sí, és un personatge que li han dit que li queda una hora i mitja de vida. Què faries tu si et diguessin que queda una hora i mitja de vida?
1: Hòstia, mira, deixa'm fer 3 preguntes ràpides.
2: Va, fes de Quim Masferrer.
1: La senyora que no deixa de mastegar. Vinga, va, com et dius?
3: La boca plena.
1: No puc...
2: Algú la boca tingui... plena d'hamburguesa.
1: Algú que tingui la boca buida. A veure, tu, per exemple, Guaperes, com et dius?
4: Josep.
1: Josep, si et diuen que et queda una hora i mitja de vida, què fas?
4: No ho sé.
5: Una perol!
1: Mamà. Hòstia, molt bona aquesta. O buscar on fa un Llucià un vermut, no? Tu no ho saps?
4: Sí,
1: no?
4: Sí, menjar, segurament.
1: Menjar. Sexe no, eh?
4: Bueno, falta 2 per sexe.
1: Ai, quina tristó.
2: A mi, Llucià, sí, et diuen que et queda una hora i mitja de vida i sí, sexe, t'asseguro que no se m'aixeca. Et diuen que queda una hora i mitja de vida?
1: Perdó.
2: Hòstia, de veritat? De veritat que faríem sexe? Jo no.
1: Amb aquesta calor, Quim, no?
2: No. Mira, aquesta pregunta...
1: És molt bo, clar.
2: Que és la base de l'espectacle, eh?
1: Sí.
2: És un personatge que li queda una hora i mitja de vida i intenta saber a veure què és el que faria. Perquè és una pregunta que ara l'acabes de fer i és molt difícil de respondre si no t'hi trobes. Si no t'hi trobes amb aquesta tessitura, que desitjo que ningú s'hi trobi...
1: Evidentment.
2: És molt difícil de contestar, perquè... Hòstia, jo ho he preguntat, quan vaig escriure l'espectacle, també. Què faries, això que hem fet ara? Què faries?
1: Sí.
2: Hi ha gent que frivolitza, faria sexe, posaria Coldplay durant una hora i mitja,
1: sí,
2: em menjaria 50 hamburgueses d'aquestes tan bones de Bona Àrea.
1: Sí.
2: Segur?
1: Sí, ja.
2: Vols dir que no ens fotríem tancats al llit, tapant... Hòstia, em sembla que
1: seria... Cagat.
2: Cagat de por.
1: Sí, sí, sí.
2: Hòstia, per tant, si no t'hi trobes... Però el teatre permet això. Permet, en una situació que només la pots respondre si t'hi trobes, el teatre permet jugar. Doncs anem a jugar.
1: I a més, perdó, ho fa el Quim Masferrer, per tant, també hi ha un rerefons divertit, m'imagino.
2: Sí, molt d'humor, i tant.
1: Perquè,
2: sí,
1: clar, aquestes coses s'han d'agafar, també, amb humor. I això, aquí hi ha els tabús de la mort... Estàs d'acord amb aquesta reflexió que es fa de... És que avui en dia ja no es pot dir res... O s'ha de vigilar molt del que es parla i com es parla?
2: home, és evident que hi ha situacions que han canviat moltíssim. És a dir, si revisem, per exemple, esquetxos televisius dels anys 90, avui en dia no es podrien fer. Alguns d'ells, per sort, també.
1: Sí.
2: Però parlar de la mort... Mira, els que som avui aquí...
1: Sí?
2: Hi ha algú que no es morirà? Vull dir, perquè m'agradaria conèixer-lo. No, oi que no?
1: No. Però, perdó, deixa'm fer una altra pregunta. Dels que hi ha aquí, quants heu pensat en la mort?
2: Tots. Tots.
1: Doncs jo no.
2: Tots. Tu no has pensat en la mort?
1: No.
2: Doncs pensi perquè et moriràs, eh? Jo... No, em refereixo que és una situació, la mort, que ens iguala a tots. A tots.
1: Sí.
2: Els rics, els pobres, els del Barça, els del Madrid... Bons, dolents, bona gent, a tots ens iguala la mort. Per tant, és una cosa que com que ens pertoca a tots, en podem fer humor. Si diguessis, no, dels que som avui aquí, només se'n moriran 10. Hòstia, potser és un col·lectiu molt vulnerable,
1: si
2: no t'hi posis.
1: Sí, però no,
2: aquí ningú m'ha aixecat la mà dient jo no em moriré. Mira, perdona, ara hi he pensat, hi havia el gran Ponset.
1: Ah, sí?
2: En Ponset deia, ningú em pot assegurar que jo em mori.
1: És veritat.
2: Saps on és, en Ponset, no? El cementiri.
1: Està clar, sí.
2: Per tant, anem a fer humor de la mort, perquè parlant de la mort fas una cosa més interessant. Parlar de la vida.
1: Està clar.
2: I celebrar la vida. I aprofitem el temps. I ens plantegem totes aquestes coses. I mira, doncs ara m'he fotut amb això.
1: Doncs està molt bé. Temps al Teatre Borràs, Balanar en viu, al seu Instagram, o a quimmasferrer.cat. I et consideres millor actor o monologuista, Quim?
2: Hòstia, a pobre de mi. Soc bona persona.
1: Ets bona gent, això ho sé. Però, és a dir, clar, aquí fas més d'actor, no?
2: Sí. Jo ara fa uns anys que estic en una faceta que m'encanta, que m'apassiona, que és la de donar veu a la gent.
1: Val.
2: I aquesta la trobo extraordinària.
1: Aquí ho fas, perdona, aquest espectacle? Perquè
2: No.
1: Aquí no, eh?
2: A temps no.
1: Val.
2: Temps és un espectacle d'escenari, un espectacle molt, molt més d'actoral, d'interpretació, I potser ara, com que portava tantes funcions fent el bon agent, que no el deixaré de fer, perquè el bon agent...
1: És que jo vaticino que em farà 500 més,
2: Home...
1: No tinc cap dubte.
2: Mira, abans d'ahir era a Vilanova del Camí, i em va venir a veure una parella, que després de la funció, en el fotocall, fent fotos,
1: sí. Diuen
2: així, mentre estàvem a punt de fer la fotografia, és la 12a vegada que t'hem vingut a veure.
1: 12a vegada?
2: 12a. Que, evidentment, jo vaig respondre, això ho has de comentar al metge.
1: No, però no, perquè el que ha vist l'espectacle sempre és diferent.
2: Sempre és diferent,
1: sí, perquè sempre. Els protagonistes són ells. I és brutal el que fa aquest home, el qui no ho hagi vist, sobretot la part final, que això ho fa un tio que en sap molt, que és recopilar tot el que us ha tret i fotre una història que dius, és que tens un pinganillo, t'ho estan...
2: No, faria nosa. Doncs és... Però no els expliquis, perquè això ho vaig fer-ho aquí fa 2 anys.
1: Que hi vols tornar d'aquí un temps?
2: Home, aprofitant que hi ha algú de l'Ajuntament. No?
1: Sí, aquí davant, aquí a primera fila.
2: Mira, l'espectacle sempre és diferent, em podeu tornar a contractar, si voleu, eh?
1: Farem una cosa, escoltarem a Sopa de Cabra amb el Jordi Roca, tu. Saps el cuiner?
2: Sí.
1: El de les postres.
2: Sí.
1: És dir, jockey, es diu Jordi Stone.
2: Ah, sí.
1: I Sopa de Cabra i ell han fotut una versió del Far del Sud brutal. L'escoltem i última part amb el Quim Masferrer, que l'allibero, que avui també té cap de setmana i és persona. Ara tornem, va, som-hi.
3: No va trobar una sala mig buida.

0: Has matinat per aprofitar el dissabte? Se t'han enganxat els llençols i t'acabes de llevar? Has portat les criatures al partit? Qualsevol opció és bona abans de fer un Aperol. Amb Llucia Ferrer, el vermut de Ràdio Flashback.
1: Va, que seguim en directe amb el Quim Esparrer avui des de Castell d'Aro. Festa major, ell ja l'ha viscut, la festa major d'aquí. Per tant, ja sap com les gasten aquí. Que s'ho munten molt bé.
2: En saben, fan només 2 dies i prou.
1: Sí, home, 10.
2: Sí, ja.
1: A Sant Feliu de Buixella, quants dies són de festa major?
2: A Sant Feliu de Buixella...
1: No hi ha pressupost per 10 dies.
2: A Sant Feliu de Buixella som 2 dies, però clar, és un poblet molt petit,
1: clar,
2: molt petit.
1: Veritat, sí,
2: aquí
1: clar.
2: Tenen molts calés, tenen molt pressupost.
1: Perdó, i molt teixit associatiu amb moltes ganes.
2: Sí, que això és el més important.
1: Perquè mira, aquell crac d'allà de la samarreta de Castell d'Aro amb la samarreta de Xupa-Xup,
2: sí.
1: Aquest es veu que emmerda tot el poble per fer la festa major.
2: És el típic que perdes del poble, no?
1: És el típic liante.
2: Clar que sí.
1: Escolta, Quim, del Foraster, evidentment, volia preguntar-te una cosa, perquè és dels fets més remarcables del Foraster, penso, i és que el Foraster fa molts anys que es fa, has conegut i has viscut experiències molt boniques amb gent, però hi ha gent que pot pensar que té un target d'una edat molt alta, i jo, ja saps que fa poc, vaig comprovar amb els meus fills que s'estan... La frase, la paraula no és xupant, però se l'estan repassant. Tots els forasters d'en Quim Esferrer des que va començar. Què té aquest programa que arribi a tots els targets?
2: Si el Foraster fa les audiències que fa és perquè té precisament aquesta cosa tan transversal. Però això li hauríem de preguntar a algú que hi entengués de televisió, perquè pobre de mi, no ho sé.
1: Però fa sentir orgullós, això.
2: Molt, home, clar.
1: Perquè això amb la Trapa també passa molt,
2: sí,
1: que als nens
2: també
1: els agrada molt, però també a la gent gran, als nostres pares, és a dir...
2: Ostres, a mi que em diguin, mira, Quim, és l'únic dia que ens reunim havent sopat tota la família...
1: Això és brutal.
2: Els avis, l'àvia, els nens, tota la família al sofà per mirar la televisió. Que et diguin això, hòstia, a mi personalment m'emociona, perquè costa molt avui en dia que tenim una audiència tan fragmentada, i suposo que vol dir que perquè ho fem de veritat i perquè hi ha molta passió, com tu amb la Trapa'm, i que t'agrada el que fas i que et permet conèixer gent fantàstica. Amics, quants amics has fet?
1: N'he fet molts.
2: Amics i amigues fent...
1: Però de veritat, la gent no ho sap, però sí, tant.
2: Quantes vegades has anat a sopar o a dinar amb algun d'ells?
1: I tant.
2: Clar.
1: Sí, sí.
2: Això és
1: impagable.
2: Això és extraordinari.
1: Però clar, és que això es va fer el Paisano, no?
2: Sí.
1: Quantes temporades es va fer?
2: Ai, no ho sé.
1: 3 o 4 es va fer.
2: Sí.
1: El Paisano. És a dir, també el Foraster funciona tant perquè és català i perquè els catalans som així i ens agrada així?
2: Clar, no ho sé. No en tinc ni idea.
1: Tu vas assessorar el Pablo, ho va fer el Pablo Chapella, no?
2: El Chapella jo vaig fer un parell de reunions amb ells perquè la productora era Brutal Media,
1: la mateixa.
2: Però en Pablo va durar només una temporada, després van passar 5 presentadors.
1: Cada temporada un presentador diferent.
2: Sí, la cosa no acabava de relar. No ho sé si els motius, si és perquè Catalunya és més petit, pots veure el programa el dilluns i el cap de setmana pots anar a aquell poble a conèixer la gent.
1: Clar. Això és com el joc de cartes, això passa a Catalunya, eh? És a dir, el joc de cartes, després anem a veure els restaurants que han sortit. El Quim Esferrer, jo sé gent que en furgo...
2: Sí.
1: Ara, tu saps també, t'ho haurem explicat mil vegades.
2: S'han fet parelles. Fent la ruta
1: que
2: s'han fet parelles.
1: I has fet catalanets, també?
2: Sí, suposo que aquesta... Bé, ja s'ho faran, és un tema...
1: Sí. Però vull dir, saps com Andrés Iniesta que va fer l'Iniestazo?
2: Sí.
1: Quim Esferrer segur que ha fet catalanets en aquell poble que van anar amb la furgó.
2: Un dia em vaig trobar una parella pel carrer, i em diuen, escolta'm, venim a donar les gràcies perquè nosaltres estem junts gràcies a tu. Dic, hòstia...
1: Hòstia, quina pressió.
2: Expliqueu-m'ho, això. Diu, no, nosaltres, amb la meva família, ell em diu, sempre el dissabte anàvem al poble que tu...
1: Cada setmana?
2: Cada setmana, que se matia el dilluns. I ella diu, jo amb les meves amigues també ho fèiem. I clar, aquests dos es anaven trobant els dissabtes, dient, ah, tu hi eres dissabte passant en aquell poble. Es van conèixer i ara són parella.
1: Que bo.
2: O sigui que, mira...
1: Els catalanes hacen coses.
2: Això
1: és maco. És que ens agrada molt mirar-nos el melic, també. Però és veritat, això passa poques vegades. Escolta, per acabar, i abans recordaré una vegada més que a partir del dia 9 el trobareu amb temps, aquesta obra, al Borràs. Les entrades a Balanar en viu, a quimmasferrer.cat i també al seu Instagram, que és @quimmasferrer.
2: @quimmasferrer.
1: Perfecte. Sí. Va, et faré un joc abans d'acabar.
2: A un joc.
1: Sí, va, és un joc que... És a dir, et trauré fora, diguem, de la teva zona de confort.
2: Ja anàvem massa bé.
1: No, et plantejaré 3 escenaris totalment inventats, en què qualsevol semblança a la realitat és pura coincidència.
2: Sí?
1: I tu em dius com creus que s'ha de reaccionar.
2: Hòstia.
1: A veure si tenim una música, Àlex Mata, que avui tens els seus pares aquí.
2: A veure.
1: Una música d'aquestes de situació bucòlica. Va, a veure, vius en una gran ciutat. Posem que es diu Farcelona.
2: Farcelona.
1: I et creues amb un home ros i fornit que prové d'un país anomenat Holàndia. Porta bigoti, samarreta del Madrid, tatuatges de Bart Simpson i un skate que no li sembla fora de lloc, tot i tenir 35 anys. T'atura pel carrer i et diu: "Good morning, amigo. Yo quería un té matcha y un avocado toast. ¿Puedes decirme where can I buy it?" Com cal reaccionar?
2: Jo li diria: "No he entès ni el 10% del que m'has dit." O sigui, ara mateix...
1: És a dir, tu, un avocado toast? Sí.
2: O sigui, no, ni idea. No. És un expat, no? Entenc?
1: Sí,
2: no?
1: Sí,
2: castellà,
1: clar. Sí.
2: No, ni idea.
1: Li diries, molt bé. Següent, a veure.
2: Ni idea.
1: Vius en un poblet de costa molt maco, posem que es diu Cadaquèsia.
2: Cadaquèsia, aquest més bé.
1: I quan vols seure en una terrassa a les 7 del vespre per prendre un àpel a l'esprits, et diuen que no podrà ser, que les taules estan reservades perquè hi sopin els gaspatxos, una gent que ve del nord i es creuen els més llestos d'Occident, encara que diguin de les erres com aquell antic company de classe, que anava al logopeda. Com cal reaccionar? Perquè això passa.
2: No, és a dir, que no pots fer-hi res, a fer cua. És que què has de
1: fer? Però si tenies taula, tu...
2: Ah, coi, jo tenia taula.
1: Tu tenies taula.
2: Doncs vés a la merda i aixeca't.
1: Vés a la merda, aixeca't, que això és per
2: això
1: mi.
2: Això és clar.
1: Primer per nosaltres.
2: No t'havia entès.
1: Primer els de casa.
2: No, això no. No, primer els de casa és una frase que a mi no m'agrada gens.
1: Val.
2: Perquè no trobo... No, primer les persones. Primer les persones. Sí. I jo crec que aquí el que sí que hi ha d'haver-hi és un cert ordre.
1: Sí.
2: Un cert ordre, perquè si no és que ens mataríem els uns als altres per tenir una taula.
1: Val. I l'última, va. Et trobes en un municipi molt acollidor, posem que es diu Fortificació d'Aro. Com que ets un actor exitós, t'entrevisten en un programa de ràdio magnífic, es diu El Pisco Labis de Julià Fuster.
2: Sí.
1: Quan s'acaba, et dirigeixes a un bar a gaudir de l'aire condicionat, evidentment, que aquí sí. No tenim. Demanes un cafè amb gel, però ni la teva petició explícita ni els 35 graus que hi ha al carrer impedeixen al cambrer que et serveixi un cafè amb llet. Això crec que ens ha passat a tots. Quan ho veus, li demanes que te'l canviï, el cambrer et mira malament i compleix la teva petició amb cara de fàstic. Com cal reaccionar? Perquè tots ens ha passat aquesta merda d'exemple que acabo de posar.
2: Puc preguntar-te qui t'escriu aquestes coses?
1: Un guionista dir, molt pertorbat.
2: Sí, el vull conèixer. Ha vingut avui. Vull conèixer la persona que escriu això.
1: Té un rerefons molt curiós, eh?
2: Perquè el que té l'entrevista és ell, no jo.
1: No.
2: És una persona que té molts problemes.
1: No té problemes. Perdó. Un cafè amb llet. A veure, ara faré l'enquesta ràpida. Hòstia. Demana un cafè amb llet. Un cafè amb gel i que et portin un cafè amb llet, no li ha passat a ningú?
2: Sí, això passa, això passa.
1: I què fas?
2: No, home, diria que tampoc no costa tant. És a dir, cafè amb gel, cafè amb llet, tallat... Sobretot, mira, ja que hem anat a patar aquí, mantinguem el català sempre.
1: Exacte.
2: Mantinguem-lo sempre.
1: O el cuidem sempre. Nosaltres o no el cuidarà ningú.
2: Sempre,
1: això estem
2: sempre. Però això no treu, que el guionista teu
1: té problemes.
2: Té un problema, eh?
1: Bé,
2: un problema.
1: Si teniu problemes, aneu-lo a veure al teatre, que segurament en tindreu un més. Es diu Temps, al Teatre Borràs. Moltes gràcies, rei.
2: A vosaltres.
1: Disfruta del cap de setmana. Un aplaudiment pel Quim Masferrer, per favor.
2: Oh, molt bona gent!
1: Molt bona gent! Escoltem a Tame Impala i d'aquí una re, la Maria Vallespí per posar la cirereta amb les seves recomanacions de la tardor que es portarà. Jo avui no vaig bé, segur, de look. Ara... Bueno, escolta, tampoc vaig al lletge, hi vaig suat. Tame Impala i tornem. Som-hi, va.

0: A partir d'ara, de presses poques. És dissabte i totes les setmanes has esperat aquest moment. El vermut de Llucià Ferrer. A Flashback.
1: La una del migdia i 35 minuts, ara que arriba la Maria Vallespí, ara ja us rematem, perquè ja heu fet la burger, no, de Bonària? Fixa't, Maria, la gent com esquiva el sol, com es van posant buscant les ombres, clar, és normal. Però ara ja us traiem les galetes tries, aquell punt dolç, els neulets, de xocolata.
2: Quan jo em poso aquí dalt, que ja no me'n poden donar.
1: No, tranquil·la.

0: potser no sempre, perquè a més és molt incòmode, perquè t'has d'estar afaitant cada 3-4 dies.
1: Sí, és molt pesat, la veritat.
0: Però de veritat pots fer-ho més sovint,
1: sí?
0: Eh?
1: Sí, estaves així,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: molt
0: sí, a favor.
1: En fi, podeu votar, eh? Matins.sí, matins.no, com vulgueu. Però la Maria Vallespí, sempre ve amb nosaltres, a parlar-nos de coses que us interessaran, segur, sobretot, ja ho dic ara, el target femení.
0: No, però avui també he fet vacances masculines.
1: Ara?
0: Sí, vaig estar ahir la nit amb...
1: Molt bé.
0: Buscant també.
1: Que, per cert, les vacances, tu què? Has fet, tu?
0: He fet moltes vacances, estic molt contenta i molt agraïda. La meva feina té aquesta part de poder anar a llocs i descobrir...
1: Mira, seguiu-la, agafeu el mòbil, us farà una certa enveja, però és veritat que ella ho treballa i ho fa molt bé, i en català només. Que això és d'aplaudiment, això, eh? És d'aplaudiment. @MariaVallespí.
0: Gràcies.
1: I veureu tot el que fa aquesta noia, que ho fa molt bé, i amb la secció Diari d'una It Girl...
0: Vinc a parlar de tendències. A més, avui estic molt contenta, perquè jo vinc sempre una vegada al mes, o a vegades més d'un cop, però hi ha mesos que la cosa de per exemple, el vermut del juliol amb el vermut de l'agost, les tendències de moda eren bàsicament el mateix. I quan hi ha com un canvi d'estació, aquest com arriba setembre, és com un nou començament d'any, un nou curs, em dóna la vida perquè realment es poden com... Canviem d'estació, parlem de tardor.
1: Ara sí que canvien coses,
0: eh? Exacte. Llavors, m'he mirat totes les passarel·les i totes les revistes de moda perquè vosaltres no ho hagueu de fer i us faig un petit resum de les coses que veurem més aquesta temporada.
1: A veure, va, sorprèn-nos.
0: En realitat, em passa sempre que la moda no és com... No hi ha res que et sorprengui. Com que tot torna i tot és cíclic, us parlaré de coses que ja, vull dir, és molt evident, però no està de més perquè sempre se li dona una volta diferent.
1: A veure.
0: Un bàsic que sempre torna quan arriba la calor...
1: Sorprèn-me.
0: Anava a dir la tardor, la calor, el fred.
1: Sí.
0: Realment encara no fa fred, però ara ja ens enfoquem com a renovar l'armari de cara a quan arribi l'octubre, quan arribin els primers dies de fred. La caçadora de pell, o la caçadora d'efecte de pell.
1: Hòstia, perdó, ara, amb aquesta calor que cau, parlem d'una caçadora de pell...
0: Ja, però passa això, ara estem amb sandàlies, però tu obres o entres a les botigues...
1: Sí, hi ha tot això.
0: I tot, a mi em deprimeix una mica. Tot, i és tot d'hivern, tot de punt, colors foscos, i penso, ai, no.
1: Quan
0: però realment és
1: caçadora
0: això.
1: De pell, et refereixes a la...
0: La típica...
1: Aquesta
0: de... Exacte, la xupa de pell.
1: La xupa de pell,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: De Ramones, diguem.
0: Exacte. L'única, ja ho vam veure la temporada passada, i encara es manté aquesta tendència, de una mica diferent. El coll mau, el coll embut, o coses tipus, a vegades ara tenen un cinturó a la cintura, un petit cinturó per definir la cintura, o un petit frunziment a la part de la cadera.
1: Borreguito no, eh?
0: Borreguito encara.
1: Espera, que t'han perdut el micròfon,
0: sí,
1: ara, eh?
0: No, no se m'escolta. Ara se m'escolta.
1: Ara ha tornat. El borreguito aquell no, eh?
0: No, encara no.
1: Això.
0: Quan arribi el gener, llavors que veurem colls de pèl i tal, que a més estan en tendència, però encara no.
1: Val.
0: Llavors això, la reinvenció de les caçadores de pell de tota la vida. I el que m'agrada més és com les diferents maneres de combinar-les. Fins ara sempre havien portat les caçadores de pell com amb un texau, amb un look una mica més bàsic, i ara, en canvi, el que es busca és buscar el contrast entre la caçadora de pell, que té aquest estil més roquer, amb roba molt femenina. Vegis una faldilla d'encaix, uns talonets, una faldilla de volants... Aquest contrast ara funciona molt bé.
1: Ara he perdut jo el micròfon, no sé què passa avui, nois. Tenim interferències, eh?
0: Ja et sento bé, ara? Sí,
1: però és a dir, una cosa més fineta amb una cosa més rockera.
0: Exacte.
1: I amb els nois?
0: Per què ets tan... Ets molt impacient.
1: Val.
0: Primer parlo de les dones, totes les nenes...
1: Seguim, va. Perdó, és que els nois també ens interessa, sí o no? Clar, sí, hi ha un senyor allà dient, a mi no, a mi me fot, a mi. Va, digues, Maria.
0: La segona tendència que a mi m'encanta és que enguany ens estem enfocant a l'Orient. És a dir, la moda ens estem fixant en Àsia.
1: Val.
0: I està super de moda portar aquí la típica roba o vestimenta tradicional de les dones xineses, els colls mao, els tancaments de malamars o amb gafets, aquest tipus de roba, kimonos, bluses o vestits, estan super de moda. I sí que és veritat que depèn de com pot semblar que vagis una mica disfressada, però la clau és combinar-ho amb coses molt d'aquí, amb una bermuda, amb un pantaló texà... Però de cop et poses una blusa així asiàtica i tens un aire com molt sofisticat i molt pensat, que en realitat és molt fàcil perquè és una blusa que les venen a les botigues, però sembla que en sàpigues. I que vagis...
1: Sembla que en sàpigues, el concepte.
0: Sí.
1: És a dir, vaig sentir la Vallespí el vermut i ara li faré cas, però és a dir, no t'has de disfressar de cap a peus.
0: Exacte.
1: Només una
0: perquè si no és forçat.
1: Clar.
0: Penso com ara que està molt de moda la moda otaku, de cop dius,
1: sí.
0: Ai, aquesta persona potser és otaku. No.
1: Això durarà, això, tu creus?
0: Les modes van i venen, igual que el tema de farmejar aura, que això és un debat d'un altre dia.
1: Sí, exacte.
0: Però van i venen i hi ha gent per tot. La veritat és que la diversitat
1: Escolta,
0: és el gust, però...
1: Explica'm, Maria, la tercera tendència, que és l'estil preppy.
0: L'estil preppy.
1: Preppy.
0: Sí, al final
1: és
0: molt fàcil, és... aquesta manera de vestir-nos com si anéssim o com si sortíssim d'un camp de golf. Al final és aquest estil... No sé si veureu la sèrie de Caroline Bassett, de la inspiració dels anys 90, de les dones amb el look
1: silenciós,
0: superelegant...
1: Love is blind?
0: Love story.
1: Love story, ah, molt bé, val, no l'he vist jo.
0: És la història d'amor que explica, la història d'amor que va vendre la Caroline Bassett i el

0: que he fet junts.
1: Ah, val.
0: I al final...
1: I en un camp de golf.
0: Amb roba com molt minimalista. Peces bàsiques, però bastant elegants, tipus pantalons de pinça amb un top bàsic de punt, o americanes combinades amb texans.
1: Val.
0: És com una mica buscar aquesta cosa de... Tinc diners, sé vestir, tinc peces clàssiques, i no em cal com portar marques exuberants. I
1: a més pots vestir-ho sense tenir diners.
0: Correcte.
1: Saps? És a dir, no tinc, però vaig així.
0: Sembla que
1: en sàpigues, exacte. Aquest és el concepte.
0: I al final, la personificació màxima d'aquest tipus de vestimenta és el polo, que a més aquest any el veurem molt, està molt de moda les ratlles, polos de màniga curta, polos de màniga llarga o samarretes...
1: Ratlles horitzontals o verticals?
0: Ratlles horitzontals de corrins.
1: Horitzontals, sí. Val. Aquestes són les que teòricament et fan ser més gros o no?
0: No, et fan ser més gros perquè les samarretes aquestes que et cauen, que es diuen oversize, en realitat el que fan és com que ben no es veu la figura que tu amagues de sota, ens fa tots guapos, és real.
1: Ens fa tots guapos. Ho amaga tot el que hi ha sota.
0: Correcte.
1: Mira, aquesta senyora ja està buscant per com comprar-ho, això. Està estupenda. Està estupenda. Molt bé. Què
0: vale.
1: més, va?
0: I l'última silueta que arriba, a mi m'agrada molt, són els pantalons balloon, que al final no deixen d'ells els pantalons bombatxos,
1: val.
0: Que fins ara havien sigut uns pantalons que estaven concebuts una mica com bohemis o hippies.
1: Hippies.
0: Però ara mateix se li ha donat una visió com molt més sofisticada i molt més cuidada. Sí.
1: És a dir, jo visualitzo la mare de Chambao, una cantant de que sempre aquests pantalons així, bombatxo, tot més hippiorro...
0: Però ara mateix estan super de moda.
1: No els portes, de moment?
0: No els porto, però els portaré.
1: Els portaràs, eh?
0: Portaré perquè venen en super tendència, a més amb totes les textures, tots els colors, amb transparències, també.
1: Què dius?
0: Sí. I una manera de combinar-ho, i parlant d'una altra tendència, és amb una camiseta d'encaix. L'encaix aquesta temporada, amb tot el que el vulgueu posar, mocadors, bosses, samarretes, bufandes, de tot, l'encaix és un cert assegurat. Llavors, si et poses els pantalons bombatxos o balloon, que balloon és globo en anglès, i al final fan aquesta forma de que durant tota la cama és infladet, llavors el turmell se t'agafen i fan aquest efecte globo, per això es diuen balloon.
1: Doncs escolta, Maria, com que hem fet les tendències per noies, ara menjarem unes galetes tries tu i jo,
0: vale.
1: I escoltarem una cançó d'Aitana, que no sé si us la veu, està a Barcelona.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Amb el Mac Pop.
1: Què hi has anat, tu? La vas a veure avui.
0: Però...
1: Que sàpiga... Sí. Moment, perdó. Para la cançó d'Aitana, un moment. Para la cançó. Un segon. Perdó. I vas... Tens fills, filles?
2: Tinc una filla.
1: Vas
2: amb
1: ella?
2: No, no.
1: Molt bé. Per què no ve amb tu, la teva filla, a veure Aitana?
2: No. He de gaudir amb les meves amigues.
1: Ah, està molt bé, això. Està molt bé. Està molt bé.
2: Perquè a l'últim programa que vas venir a Segueró, també anava a veure l'Aitana aquella mateixa nit.
1: I amb la teva filla?
2: Tampoc.
1: Has vist Aitana com balla, que sembla que estigui fornicant l'escenari?
2: Sí, però balla super, super.
1: Balla superbé, però llavors hi ha mares que diuen, és que clar, és una marrana aquesta noia, doncs sapigueu que aneu a veure. Està clar, té un ball molt sexy, l'Aitana.
0: Ella sola és.
1: Però clar, és que fa uns balls, que suposo que ho heu vist, hi ha mares que són bastant poc progrés, que diuen, és que és molt marrana, doncs sapigueu que aneu a veure. Ho farà molt bé i farà aquesta cançó, que ara sí que escoltarem, que es diu Superestrella. I tornem amb l'altra superestrella. Vinga, va, som-hi.

0: Comença el cap de setmana amb bon peu. Flashback, Aperol Spritz i el vermut de Llucia Ferrer. Fàcil, que no sempre tocarà patir.
1: Va, som-hi. Camí de les dues del migdia, ara... jo sé que hi ha la majoria de nois i homes que són aquí al vermut que volen saber les tendències que ens explicarà la Maria Vallespí. Si més no, jo sí que les vull saber.
2: Sí.
1: Què vindrà a veure?
2: Vale.
1: Perquè ho fas molt poc, això.
2: Ho faig molt poc, però saps què em passa, Llucia? Jo ahir la nit em vaig posar a mirar tendències d'home i, clar, quan tu busques tendència et surten coses de passarel·les
1: sí.
2: i, clar, les passarel·les em diuen, vale, recomana que els homes portin pèls, recomana que els homes portin mocadors al cap i bluses transparents. Evidentment,
1: i això, això, aquí que estem llenant-ho, la gent no baixi,
2: oi? És que no és real, però
1: real.
2: Que jo no sóc un home, em costa molt com...
1: Ja.
2: I, vale, aviam com ho poso per la gent de, saps?
1: La gent terrenal.
2: Clar, igual que per les dones, però per les dones ho trobo molt més fàcil de fer. Perquè és,
1: per què?
2: Sí, perquè és sentit comú per mi. Perquè és com, això m'ho posaria, això no. I és una mica...
1: Va, doncs ara el sentit comú te'l poso jo. A veure, explica'm què coi has trobat i et diré si
2: al final,
1: o si no.
2: Al final, el que estic veient amb els homes és que torna el més simple.
1: Som un
2: cinc. De veritat, no, però de veritat...
1: Pam! La primera.
2: Però el més simple, per mi, és com el més elegant, perquè al final no cal que et posis coses molt estrafolàries per destacar.
1: Ja.
2: Si poses una bona americana i te la poses a sota amb un texà i una camiseta blanca, guapíssim.
1: Imagina't que fàcil ho tenim els homes.
2: O, per exemple, un pantaló de pinça de vestir, però en lloc d'anar amb una camisa, com seria l'esperat, amb una samarreta de cotó de màniga curta.
1: Molt bé.
2: I és aquesta cosa que és supersimple, però que destaques perquè precisament és això. És simple, és elegant
1: aquest
2: i està curat.
1: Aquest és l'únic consell que ens dones?
2: No, n'hi ha més.
1: Ah, val, que si som simples serem elegants, perquè dius, hòstia, vaya merda, eh? No, jo no sóc sofisticat, ja ho saps, eh? Vull dir...
2: Sí, per què no?
1: Sí?
2: Sempre et tens de menys, tu. Igual que abans ha dit, no vaig guapo, oi que va guapíssim? Porta un polo, que ara parlarem de...
1: Gràcies!
2: Tu també ets molt guapo. La gent ha aprofitat la mínima per tirar-li la crèdit.
1: No. Però, home, i a més em canvio tres vegades. Per no
2: portes un polo de color verd caqui, que sí. t'afavoreix, a més, a conjunt amb les ulleres d'ètnia, una bermuda texana...
1: Mira, com si fes
2: la tia, ho sap. I les skateboards, és que va molt ben vestit.
1: Ostres! Però és a dir, els que no volem ser... Gràcies, home! Pensa, tres hores per escollir el vestuari, vull jo a casa. Però sí que és cert que hi ha molts nois, molts homes, que no volem ser molt sofisticats de posar-nos coses rares.
2: Exacte.
1: Perquè llavors
2: no
1: veus un puto Gerard Piqué, amb tot el que n'hi ha el Gerard, que es posa uns pantalons, que dic, me'ls foto jo,
2: i et mireu
1: si fas espectacle de pallassos avui aquí.
2: Clar.
1: Saps? Però suposa ell i li queda bé.
2: Sí, sí.
1: Per tant, els que no volem ser molt estridents...
2: Els terrenals, hem de saber, doncs, el que...
1: Els terrenals,
2: que no. De Gerard Piqué n'hi ha un i ja està.
1: Exacte. Va, què més, va?
2: Cosa que està molt de moda entre els homes, es diu gorpcore, que al final, és que tu sempre em mires raro, quan dic que passes en anglès.
1: Sí.
2: Al final és la combinació de roba tècnica, roba com la de si anessis a la muntanya, però portada a la roba urbana, a l'estil cosmopolita.
1: No,
2: i això
1: no.
2: Què vol dir? És fàcil, és fàcil. Al final són robes amb teixits potser una miqueta més tècnics. Vegis roba d'aquesta que és repel·lent a l'aigua, o teixit que poder és molt lleuger però en canvi t'abriga molt, o que fa transpirar...
1: Però això pels dies de cada dia, és a dir...
2: Dies de cada dia.
1: No has de venir un dia al vermut amb una samarreta quechua
2: no.
1: i uns texans?
2: No.
1: Home,
2: és integrar aquest tipus de teixits que ja trobaràs a les botigues
1: sí.
2: amb la roba que
1: el tipus
2: poses.
1: De teixit, val.
2: Exacte, tipus de teixit com tècnic, o les parques. Les parques d'estil bàrbur, que s'han portat tota la vida, ara estan super de moda. I abans no ho he dit, però les dones, les passarel·les venen farcides de cuir, llavors si heu d'invertir en una peça els homes també, o una parca estil bàrbur, o una parca de cuir.
1: Una bona. Si pot ser o no.
2: O, al final, o sigui, sí, jo sempre soc partidari d'invertir en peces atemporals i que durin. Però sí que és veritat que al final, sí, pots comprar-te una i durar...
1: I d'aquí tres temporades no tornes a comprar
2: Exacte.
1: Perquè està bé de preu, està
2: Exacte.
1: Clar. Molt bé. Què més va pels homes? Alguna cosa més?
2: Sí. Vale, una cosa que jo sé que a tu no t'agrada i és aquest estil neotradicional, que al final que tu li dius el Cayetano.
1: Ah, sí, el bon Camari. Bé, jo no soc així, no?
2: És així.
1: A veure, que això es porta, això.
2: Sí.
1: El Víctor, al nostre community, sí que li agrada molt aquest estil.
2: És veritat, que sí que té aquesta coseta.
1: Sí.
2: Al final són com jerseis de punt, la típica camisa de ratllada Oxford, les armilles per sobre les camises...
1: Es fa xalecos.
2: Sí, una mica, però...
1: Això encara es porta, sí.
2: Es porta més que mai.
1: De veritat.
2: Sí. I els peus, els mocassins o els nàutics, aquest tipus de pantalons de xino, no sé com se li diu, xinesos, en català...
1: Sí.
2: És això, és que està molt de moda.
1: Està de moda.
2: I al final va una mica el que dèiem...
1: I el jersei penjat aquí amb el
2: jersei pel damunt del coll en forma de pic.
1: Ja.
2: Sí.
1: I llavors t'has de dir, doncs, Feliciano de los Santos, no? I
2: el... Nacho, Borja...
1: Ah, sí, bé. Val, doncs és una moda que no tocarem, amics. Està bé saber-ho, però next. Què ens portes, Maria Vallespí?
2: Gama cromàtica. Quins colors veurem a la moda dels homes?
1: Va.
2: Els colors que imperen són el verd molsa, que al final és una mica el que portes tu.
1: És això, una mica, val. O la camisa que portava, que m'he hagut de canviar.
2: Exacte, el verd caqui, el blau marí, que és el guanyador de sempre, les diferents gammes de beix i els colors terra. És a dir, no, els homes també podeu sortir del negre, del blau i del gris, llavors atreviu-vos amb colors verds, amb colors beige, amb colors terra, colors com del desert.
1: Molt bé.
2: Vale? I això, el que he dit abans, el tema de les parques de bàrbur, o unes gabardines, també. La gabardina és una peça que sempre es dona com molt per fet, però tu veus una persona... No tants homes van amb una gabardina. Tu veus una amb una gabardina i dius, em giro.
1: M'encanta.
2: Per què? Per què? Que bé, no?, que aquest home vagi amb una gabardina.
1: És elegant, però, perdó, has de tenir perxa, eh?
2: En realitat, jo penso que la perxa te la dona la gabardina. Una bona gabardina estructurada, amb una bona ombrera i que caigui bé i que, sisplau, estigui planxada, perquè no hi ha res més ridícul que una gabardina tota rebregada.
1: És veritat.
2: Una gabardina dona perxa.
1: Et fa girar una bona
2: gabardina. I et fa alt i et fa guapo, sí.
1: Molt bé. Sí. Fa que semblis...
2: Fa que semblis i que en sàpigues.
1: Fa que sembla que en sàpigues. Escolta, abans d'acabar, uns últims consells que són pel tema de la pell.
2: La pell.
1: Perquè l'estiu ha passat...
2: Des de que estic treballant amb Mesoestètica, estic aprenent tant.
1: Clar.
2: L'estiu ha passat. Què fem tots de la tornada de la rutina?
1: Fatal,
2: de
1: fatal,
2: de tornar bojos perquè ens notem la pell apagada, perquè, clar, l'estiu està molt bé. Terraceta, sol, clor, sal, adojo.
1: Merda.
2: Però, clar, arriba el setembre, tens alguna taca de més que no voldries, tens la pell amb una textura terrorífica, de tantes cremes i de tanta suor...
1: L'efecte, tu has inventat tu això?
2: El què?
1: L'efecte...
2: L'efecte pantà sec.
1: Al final, pell, la pell deshidratada, efecte pantà sec.
2: Com un espàrrec verd.
1: Allò... Com una pansa.
2: Exacte.
1: No?
2: Perquè el tema és, com que no ens hem de tornar bojos, ara hem de canviar tota la rutina de la tornada del setembre. La clau és intentar identificar què és el que li passa a la nostra pell. Llavors, he portat 4 casos.
1: A veure, va.
2: Primer dels quals és l'efecte pantà sec. Tens la pell seca, allò que no ha vist aigua, o sembla que no hagi vist aigua, amb 2 segles. Què és el que hem de fer? No hem de buscar cremes hidratants superuntuoses. El que hem de fer és buscar el principi actiu, que és l'àcid hialurònic, i el podem tenir amb diferents pesos moleculars, que això vol dir que afecta les capes més superficials de la pell o les més profundes.
1: Sí, doncs mira, això és un gran error, perquè molta gent ens pensem, ara em fotré aquí...
2: La Nivea, bang!
1: L'Hidra Vital, no, Nivea no, però l'Hidra Vital, però... que és allò super, super untuós.
2: En realitat, l'Hidra Vital és una crema de Mesoestètica, porta
1: àcid hialurònic,
2: i ahir va molt bé,
1: porta
2: àcid hialurònic, i és molt lleugereta, és com una textura de gel, perquè el que jo he dit, les cremes aquestes, estil Cemento Portland, que et fa la sensació que quan tens la pell molt deshidratada et fots allò i t'anirà millor, i en realitat no, perquè no necessita com greix, necessita aigua.
1: Tinc un amic que ho fa això, que agafa el pot aquest blau de Nivea de tota la vida,
2: fatal,
1: i es comença a untar, i dius, merda santa, al cap d'un moment sembla un pebrot, bum, ben vermell, però dius, no, això no t'arregla res.
2: Oi? El més greu és que segur que ell després no tenia un problema d'acné.
1: Està content.
2: Jo només mirar aquella crema ja em surten granets, només de mirar-la o d'olorar-la, és terrorífic.
1: Per tant, àcid hialurònic.
2: Per la pell deshidratada, falta d'aigua.
1: Taques, taques. Parla de taques, que a mi m'han sortit taques aquest estiu.
2: Quan se'n va el moreno i a cop et queda una taca que no voldries tenir, què hem de fer? Anar a buscar... De què rieu?
1: Per què rieu?
2: No.
1: De què?
2: No, l'edat, diu. No és
1: veritat. Què collons, l'edat?
2: No, no.
1: Què? Escolta, l'edat és un consell... Bé, és igual, no?
2: L'edat és un número.
1: És perquè m'he exposat al sol malament.
2: Clar, potser no t'has protegit tant com hauries.
1: Bueno,
2: no m'has fet cas.
1: Bueno, no, perquè jo sóc com un llangardaix, jo m'hi quedo i no me n'adono. Llavors passa el que passa.
2: Quan tenim taques a la pell, el que hem d'anar a fer és buscar actius antioxidants. I hi ha un àcid, que jo me l'he apuntat perquè és molt complicat de pronunciar, i es diu tranexàmic. I aquest és un àcid que despigmenta molt la pell, però alhora no és superirritant. La pell el tolera molt bé i no afecta la barrera cutània, que al final hi ha tipus d'àcids que tu te'ls poses, que són superpotents, però t'irriten la pell i et fa mal i et surt una vermellor. Llavors aquest àcid va superbé.
1: I l'últim cas, perquè ja estem acabant el vermut d'avui, ho sento, eh? El to apagat, a la cerca del glow, què vol dir això?
2: A vegades notem la pell apagada, com la pell que no saps per què, però té com una tonalitat una mica grisosa, poder no grisosa...
1: Potser és el fetge, també, eh? Pot ser, si us heu passat.
2: Beveu aigua, això és molt important. Però la pell apagada el que vol és antioxidants pel matí. I la reina de l'antioxidant, o el rei de l'antioxidant, és la vitamina C.
1: Val.
2: Vitamina C combinada amb àcid ferúlic, que sempre es troba combinada en pots de crema, és el que us anirà millor i us donarà
1: el matí,
2: un brillo des de dintre, com de bombeta encesa des de dintre.
1: I et poses això i després una altra crema o no?
2: La crema del sol, sobretot si us poseu crema antioxidant, que és la vitamina C, us heu de posar super, super essencial crema del sol, perquè si no, el que estàvem dient abans de que no volem taques a la pell, aquí en provocarem.
1: Exacte. Llavors, sobretot, i taques al sol, els que avui he vist bastant, els que porten el meu pentinat. Tot l'any, posar-se crema.
2: Tot l'any és molt important.
1: Protectora del sol, al cap. Bé, us heu passat bé o no?
3: Sí!
1: Segur?
3: Sí!
1: Algú de vosaltres dinarà avui després de les caceres de Fritz Ravi, les olives de l'Espanyol, la llagonissa de Can Durant, el formatge entre molt, la burger de Bonària. En fi, jo crec que avui podreu rebentar, però si voleu dinar, rebenteu. Per què? Perquè a la tarda teniu molta activitat a la Festa Major de Castell d'Aro. Jo sé que tornarem l'any que ve, però nosaltres anem a descansar una mica, perquè demà tenim vermut a Guissona i també una nova Festa Major. Però si us ho heu passat bé, ja tinc prou. Us deixo amb Justin Bieber i ens veiem l'any que ve. Apa, adeu, que vagi bé!
2: L'any que ve.
1: Que ve tant.

Els dissabtes de 12 a 2 del migdia pots anar a fer la compra, depilar-te, portar els teus fills al partit de bàsquet o pots apuntar-te al vermut de Llucià Ferrer. A Flashback. Flashback. Són les dues.

0: Si ens posem a repassar aquest estiu del 26, de ben segur que aquesta és una de les cançons que ha marcat més. Els últims mesos, les últimes setmanes, també a l'antena de Flashback, durant tots aquests dies l'èxit de la setmana, Rima de Quevedo, acompanyat d'Elvis Crespo. El so de la Graciosa, a les 2:04, família. Benvinguts i molt bona tarda. L'agafem el relleu en Llucià Ferrer i el seu vermut.
1: Amb Eudal Puig.
0: I ens plantem a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya per fer-nos tots plegats una mica de companyia fins al punt de les 7 de la tarda. Serà llavors quan arribi l'Andreu Joanol amb una nova edició del Tardeo de Flashback. Mentrestant, com cada dissabte, com cada dia, èxits a punta pala a través de l'antena de Flashback, com aquest de DJ Goja, Jason Derulo i Melody. Mi Chico, benvinguts. Yeah.

0: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
1: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
0: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
0: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Pallerinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Pallerinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a pallerinsal.com.
3: Andorra 96.0.
4: Flashback. Flashback.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit.
3: La veu d'una cançó pot ser brutal.
5: I'll take my pride.
3: El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
6: Volarem sobre la por.
3: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
7: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
3: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback. La fórmula dels èxits. Des del bus aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
8: o d'un cotxe en pràctiques.
3: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra
4: 96.0.

0: la ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Flashback.
2: Flashback.
0: Flashback. La ràdio dels números 1.
3: Només èxits.

Amb la calor que segueix fent, això d'anar a una terrassa, veure les hores passar i estar-te tranquil amb els teus, doncs encara ho podrem allargar uns quants dies. Els Catarres, diumenge sense drama, sonen un cop més a través de l'antena de Flaix, 4 minuts per sobre d'un quart de 3 d'aquest migdia de dissabte. Karol G i Bruno Mars, dos dels grans, s'han ajuntat per fer aquesta. Es diu Estil a Flaixbac.

posant el ritme a l'antena de Flashback. Jo, Soda, Jamaican, bam, bam. Ara, Joan Dausà, Mama Duixa, tots dos, amb aquest Papi, posa-la al disc. Veus a la...

Men I Need és la dolça veu d'Olivia Dean. L'hem descobert amb aquest exitàs a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Ens acompanya en aquest migdia de dissabte per tornar cap a casa. Ara amb el ritme d'Alfred García. Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

Doncs no és pas una cançó qualsevol a la nostra programació, és en tot cas el número 1, la cançó que encapçala durant tots aquests dies la llista de Flashback cada diumenge de 5 a 9 del vespre, amb en Jordi Quadres. Sona en Amena, Lola Índigo, el número 1 amb aquest petitó A sonant a l'antena dels èxits. I d'èxits, aquest de tiets era això. Perduts.

0: Apa, que no s'ho va saber Sabrina Carpenter posant el ritme.
1: Amb aquest ritme és el so de Man Child de Flashback.
2: A Flashback, només exitzem Eudald Puig.
0: De seguida, Avicii, des de l'any 2014, amb el seu Hey Brother. Però abans, de fons, demana pas i en aspiro amb el seu piano per baixar les sensacions. Die on this...

0: La nostra superestrella de confiança que des d'ahir i fins a aquest proper dimarts estarà en concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. Des del seu quart azul, Aitana Ocaña, obrint nova hora d'èxits a través de Flashback Família. Al punt de les 3 i 3 minuts d'aquest dissabte ben acalorat. Tu, què tal?
1: Només èxits amb Eudald Puig.
0: Encara potser ben bé no és l'hora d'anar a berenar, però escolta, sempre es posen bé uns bons teriyakis. Flash i Ice Cream, 31 fam.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: des del Soda Cyril, el recordàvem de fa unes quantes temporades enrere, l'estiu, que ens va acompanyar de molt bona manera amb aquest Stumbling In. Sona Flashback a les 3 i 8 minuts en aquest dissabte, 5 de setembre del 26. I demà serà diumenge, per tant, toca una nova jornada de Lliga, una nova jornada de Barça. I, per tant, si el Barça juga, també hi ha va de Barça a través de l'antena de Flashback. De moment ja són 3 partits del Barça de Flick en aquesta nova temporada i 3 victòries. Per tant, 9 de 9 punts possibles i 12 gols a favor per un equip que funciona a la perfecció, com una màquina. I aquest cap de setmana, més talla, esperem que no pari la festa. Per tant, aquest diumenge a 4:45 de la tarda i des de més talla, València, Barça. Us esperem a tots amb el Flashback i amb el va de Barça, amb en Jordi Plans i, evidentment, tot l'equip del programa, amb en Marc Llibre, la Judit García i en Víctor García. Tots quatre, el va de Barça, aquest València-Barça, a 4:45 de la tarda, a través de l'antena de Flashback, com sempre, amb el patrocini de la Xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm.
1: Andorra.
2: 96.0.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
1: Ràdio Flashback.
2: Flashback.
1: Més èxits.
2: Els vull tots ara.
1: Ràdio Flashback. Flashback. Ed Sheeran. Càmera.

de lucre i escoltar aquest ritme és el so de la Morochato. Déu-n'hi-do. Va, família, què tal? Aquest dissabte ben acalorat, a través de l'antena de Flashback, amb tots els èxits. Tampoc hi podia faltar aquest de Taylor Swift, I Knew It, I Know You.

0: Marchós de Nodor, acompanyat de 54 Ultra, Talk to You, a través de Flashback. De seguida Disturbed, amb el seu de Sound of Silence. Canvi cap a dos quarts, amb Nil Moliner.
1: Hola, hola, família, sóc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

És Joe amb el ritme de End of Beginning a través de l'antena de Flashback, la primera i de moment l'última que hem conegut d'aquest artista. I la darrera que hem conegut d'Olivia Rodrigo és aquest ritme que ens ha agradat tant a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Es diu Drop Dead.

Teddy Swims és el so de Mr. Know-it-all, aquella persona que ho sap absolutament tot, eh? Aquells cap quadrats, tu. Un minut per sobre, 3:15. Sopa de cabra, su! Arriben amb camins, somnis i promeses.

0: Millet dolent, Bad Bunny, que ha fet fortuna amb aquesta cançó i també des del seu darrer disc d'estudi, el seu de tirar més fotos. Això és el ritme de Nova York. Fem viatge cap als Estats Units, tu.
1: A Flashback, només exitja Eudald Puig.
0: Ara, però, tornem cap a casa. Ens trobem amb Mama Duixa, que ens fa aquest regal. La millor gent del planeta. Tampoc.

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

Una de les més mimades a la nostra antena durant tots aquests dies, l'èxit de la setmana i l'èxit de l'estiu. De ben segur. Ben signat per aquests dos. Quevedo, Elvis Crespo. El so de la Graciosa per obrir una hora d'èxits a través de Flashback. Família, què tal com va aquest dissabte? Només èxits amb Eudald Puig. Flashback. Nou en marxa, a punt Harry Styles, també Hugo Elizondo, els Imagine Dragons i molts altres en una nova hora d'èxits a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Els Amics de les Arts, segurament t'estimo.

0: Que el Barça juga sempre al Va de Barça de Flashback, i és que dels 3 partits del Barça de Flick en aquesta nova temporada ja portem 3 victòries, això vol dir 9 dels 9 punts possibles i 12 gols a favor per un equip que funciona de perles, com una màquina. I aquest cap de setmana més talla, el que desitgem, el que esperem de tot cor és que no pari la festa. Per tant, aquest diumenge demà a 4:15 de la tarda i des de més talla, València-Barça a través de l'antena de Flashback amb el Va de Barça, en Jordi Plans i tot l'equipàs del programa, Marc Llibre, la Judit Garcia, en Víctor Garcia, tots 4 al capdavant del Va de Barça una temporada més. Demà, a 4:15 de la tarda, des de Mestalla, València-Barça, amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i d'Estrella Damm.
1: Andorra 96.0.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
1: Al matí, la mare que el va parir.
7: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
1: Feedback.
8: Hola, Flashback.
9: Hola, què tal?
1: Backstage.
10: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
1: La llista.
11: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
1: El vermut de Llucia Ferrer.
12: Toca fer el vermut a Flashback.
1: Va de Barça.
12: Gol!
1: I el tarreu de Flashback.
13: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
1: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.

Jo petito, que diu? Anna Mena, Lola Índigo, totes dues amb el número 1 de la llista de Flashback. Aquest ritme, aquesta potència a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Vinga, va, que anem sumant minuts, anem sumant cançons. Aquesta tarda de dissabte. De bona manera, ara Miqui Núñez i aquesta que és la més nova del Terrassenc. Es diu Un altre cop a Flashback.

Després de petar-ho ahir a Sabadell, avui a 11:45 de la nit, a Vilanova del Camí, última parada del Barberi Tour de la temporada, a Marc Figol, en Carles Pérez, l'Andreu Preses, l'Alan Germán, i faran sonar, entre altres, aquesta Hugely Solto, so de Jamaican Bam Bam. Una parada, evidentment, que no us podeu pas perdre. Banda Neon, Buhos, tots desplegats amb el ventilador. Apa, que no, tu.

Ja arriba un moment que a vegades amb un artista et queda sense adjectius per acabar-lo de definir, perquè... Déu-n'hi-do, Rosalía, tu! Des del seu Lux, la perla. Som-hi, família! 6 minuts per sobre de 4:45 d'aquesta tarda de dissabte, de bona manera, a través de l'antena de Flashback, com no podia ser d'altra. Bruno Mars, On My Soul.

Reunió de locutors, ens reunim tots els locutors d'aquesta casa i estàvem discutint quina era la cançó de l'estiu d'aquest 2026. Diumenge sense drames de les catarres, la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, i també vam dir aquesta de Shakira i Burna Boy, el so de Die Die, que deixem enrere mateix quan són 3 quarts clavats de 5. Alex Warren, ritme de Fever Dream.

0: ja un dels habituals a l'antena de Flashback. Sona amb el ritme de Stay. Stay, if you were intense, deia Miles Smith. El deixem enrere, camí cap a les 5 de la tarda amb Alba Morena.
1: Amb Eudald Puig.
0: Versiona els Manel, amb aquesta que es diu El Mar.

0: Doncs de superestrelles va la cosa. I ara encara més raó. Ahir, avui, dilluns i dimarts, Aitana Ocaña omplint de bona manera el Palau Sant Jordi. 4 concerts d'aquesta superestrella que ens ha servit per obrir una hora d'èxits a través de Flashback Família. Les 5 i 3 d'aquest dissabte, 5 de setembre del 26. Time Impala, so de Dràcula.
1: A Flashback, només èxits.

0: Andorra.
1: 96.0. Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran. Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
6: Les millors braves d'Andorra?
7: No vagis al Barra Mars.
6: Un bon bacallà al Pil Pil.
7: No el demanis al Barra Mars.
6: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
7: Oblida tant del Barra Mars.
6: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
6: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Andorra. 96.0.

Que algú li recomani ja un metge de Damiano David perquè pugui recuperar-se d'aquest mal tràngol de néixer amb el cor trencat. A tots en sort, diuen. Damiano David, l'italià, l'ex Maneskin, a Flashback en solitari. Déu-n'hi-do com ha apretat el sol, aquest estiu, i la calor també, déu-n'hi-do. Henry Méndez, Juan Magán, Lucra, Rayos de Sol.

0: Teddy Swims, la més nova amb aquesta bauarra del nord-americà Flashback, que es diu Mr. Know It All. Tros d'èxit. Camí que va dos quarts amb una que sonarà avui ben fort a Vilanova del Camí, amb l'última parada del Vapari Tour. Ens la signa Justin Bieber.
1: Aquest és un èxit Vapari Tour. Les

No passen desapercebuts, aquests dos. Bizarrap a la producció, Daddy Yankee a la veu, posant aquest ritme en aquesta nova Music Session. Va, família. De seguida, des de l'any 2012, Carly Rae Jepsen abans, Bruno Mars, i Just Mike, de Flashback.

Ahí tenim Another, a l'altre 54 Ultra. Tots dos ens signen aquest ritme. Sodat, el To You, a Flashback. Déu-n'hi-do, com apreta la calor, família? Però de bona manera, aquí a l'antena de Flashback, la ràdio musical de Catalunya, un dissabte més, amb tots els èxits d'aquesta casa. Perduts, tu i jo, Cora.

0: Aquest és el primer cap de setmana de setembre i ves que per alguns també sigui l'últim cap de setmana de les vacances. Ai, ja l'hem dita, eh? Dolci and Shire i enrere.
1: A Flashback, només èxits a Eudald Puig.
0: I ara, Chris de Sarandi és el darrer èxit que sona Flashback amb Good Old Days.

0: Ella ja què?
1: Doncs, escolta, ja sabrà.
0: Quevedo, Elvis Crespo, tots dos plegats amb aquest exitàs de l'estiu.
1: Signant el so de la Graciosa, encetant l'última hora d'èxits que compartim plegats avui dissabte, dia 5 de setembre del 26, al punt de les 7 de la tarda, com cada dissabte, l'Andreu Joan Olatú, que agafa les regnes de Flashback.
2: Amb Eudald Puig.
0: Abans, però, com sempre, ja ho sabeu, èxits a punta pala a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Joan Dausà, Mama Duixa, diuen, escolta, papi, posa-la al disc. Veus a la...

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: L'estació de Palarinsal ofereix unes rutes de senderisme senyalitzades i adaptades als diferents nivells i accessibles per tota classe de públic. Les rutes actuals estan avalisades amb tota la informació que es considera oportuna: la distància, el desnivell, les àrees de descans que hi trobareu, zones de precaució. Palarinsal proposa diferents rutes de senderisme marcades, però paral·lelament existeixen altres que no estan marcades que també es poden realitzar a peu. Us presentem alguns d'aquests itineraris, per exemple, el camí de la línia del Telecabina. Fa una distància de 3.670 metres amb un desnivell positiu de 720 amb una dificultat mitjana. El camí de la Serra 2 amb una distància de 816 metres i 102 metres de desnivell positiu. La dificultat del recorregut és baixa. Hi ha el camí del Pla de la Cot amb una distància de 1.703 metres, un desnivell positiu de 180 metres i una dificultat baixa. I també el camí del Vedat, amb una distància de 3.500 metres, un desnivell positiu de 720 metres amb dificultat mitjana. El camí de Sobirans és una altra de les recomanacions. Fa una distància de 2.500 metres amb un desnivell de 80 metres i una dificultat de recorregut baixa. En trobareu detalls i tots els mapes d'aquests recorreguts a palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Flashback Andorra. Només èxits.
3: L'aprenentatge és un procés que mai s'acaba i volem continuar acompanyant-te en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius en gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
4: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: La ràdio musical d'Andorra.
0: 96.0.

Vilanova del Camí, avui última parada del Vaparitour 2026 a 11:45 de la nit. Déu-n'hi-do com sonarà aquesta Jubilee Solto amb Carles Pérez, l'Andreu Preses, Marc Frigola i el Gran Germán. Jamaican Bam Bam. Baixarem una mica les pulsacions ara, però a les 6:20 minuts d'aquesta tarda de dissabte. Ariana Grande, la més nova. Hate that I made you love me.

Ja hem deixat el Mundial de Futbol enrere, queden unes quantes setmanes enrere. Shakira Burnaboy amb el seu Daida i ficava la banda sonora i ara ves per on tornem a parlar de futbol, Déu-n'hi-do. Comença una nova temporada de la Lliga i demà, per exemple, València-Barça en directe, el Bada Barça de Flashback. Els tiets des del Maresme. Era això, sí, era això.

tantes preguntes que ens fem i que moltes vegades no tenen resposta, i allò que pensem, mirem enrere en el temps i diem, ostres, que tontos que vam ser. Si ens haguéssim conegut abans, què hagués passat? És el que planteja Karol G, la bitxota... La deixem enrere, flashback. Piano de Sien Aspiro, Die on this Hill.

els catarres han aconseguit posar les poblacions d'aigua freda i de Centelles al mapa, ens agradi o no, els que som de la vora. Diumenge sense drama és el seu darrer èxit a través de Flashback, i ara les Cat Sai, Animal.

0: És un dels himnes del reggaeton que recuperen uns quants anys més tard Juan Magán i Omar Montes, tots dos, amb el ritme de I Get Lavi. Camí cap a les 7. Cosa que vol dir que arriba l'Andreu Joanola i també una nova edició del Tardeo de Flashback Família.
1: Amb Eudald Puig.
0: I un servidor toca el 2 fins demà al punt de les 2 del migdia. Olivia Dean, la més nova. So easy to fall in love. Siau.

0: el Tardeo de Flashback. Dues hores de ritme, festa i convidats de luxe. El Tardeo de Flashback, presentat per Andreu Joanola.
1: Les 7 en punt de la tarda comencen les dues millors hores del cap de setmana!
2: Bueno,
1: públic, totalment... Bueno, m'encanta aquest públic. Aviam, tornem a estar aquí per fer una mica d'escalfament i entrar a la nit de dissabte amb molt bon ritme i sense sorpreses. Recordeu, obriu telèfons, ens podeu seguir a Instagram, @eltardeodeflashback. S'ha acabat l'estiu, no passa res, setembre, s'ha acabat l'estiu, però el Tardeo segueix, jo estic al costat del mar, Costa Brava, i avui he vingut fins a Begur, concretament he vingut al genial de Begur, que Begur s'està celebrant aquest cap de setmana a la Fira dels Indians, gent que va de blanc aquí, guapíssima, amb el moreno, alguns més morenos, alguns no tan morenos, no passa res. Avui portem un programa que va fortíssim. Primer ens visita Juliana Canet, un aplaudiment per Juliana Canet, sisplau. La millor comunicadora de Catalunya, tenim moltíssims temes per parlar, i a la segona part del programa tindrem entre nosaltres un campió del món de bàsquet que ha jugat als millors equips de l'ACB i que ara, tot i estar jubilat, no sap separar-se de les pistes. Estic parlant de Pau Ribas. Ja sabeu... un aplaudiment per Pau Ribas, també. Com que encara no ha arribat Pau Ribas, doncs era com no cal aplaudir-lo, però molt bé. Sabeu que tot això, ara sí, un aplaudiment fortíssim, va regat gràcies a Martini, un aplaudiment per Martini, enorme. Està bo, és un Bianco Spritz, és un Martini. Mira, aquest home em diu, sí, està bo. És el segon que estàs bevent, ja? És el tercer, molt bé. Ametller Origen posarà sushi, sortirà sushi de l'Ametller, un aplaudiment també. Estem aplaudint a sushi, eh? Vull dir que hi haurà llonganissa de casa cendra i aquestes ulleres que em fan l'home més guapo de Catalunya són d'ètnia Barcelona, una mica de música. I tornem!
0: Si els dijous són de paella, els dissabtes són del Tardeo de Flashback i Martini. Avui des del restaurant El Genial de Begur i presentat per Andreu Joanola.

Si vols passar-t'ho bé, l'Andreu Joanola t'ho posa fàcil. De 7 a 9 del vespre, un martini i una sessió del tardeo de flashback des del restaurant El Genial de Begur.

0: Si els dijous són de paella, els dissabtes són del Tardeo de Flashback i Martini. Avui des del restaurant El Genial de Begur i presentat per Andreu Joanola.
1: Andorra
0: 96.0.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. El matí i la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
1: Feedback.
6: Hola, Flashback.
5: Hola, què tal?
1: Backstage.
7: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
1: La llista.
5: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
1: El vermut de Llucia Ferrer.
5: Toca fer el vermut a Flashback.
1: Va de Barça. Tardeu de Flashback.
5: Comencen les dues millors hores del cap de setmana!
1: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Els èxits primer.

0: ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0. No et cal anar gaire lluny per passar-t'ho bé. El restaurant El Genial de Begur, un martini i el Tardeo de Flashback. Seguim en directe.
2: Seguim aquí en directe al Genial de Begur, el Tardeo de Flashback. Estic amb la Marta. Marta, qui ets? La pregunta és aquesta.
3: Jo? La responsable del xiringuito.
4: La jefa.
3: La jefa, sí, la jefa, això diuen. Això
4: la jefa del xiringuito. És guapo aquest xiringuito, eh?
3: T'agrada?
4: M'agrada molt.
2: I jo no sé, per, o sigui, jo no sé per què no havia vingut mai. Tens llista d'espera juliol i agost, m'has dit?
3: Sí.
2: Sempre juliol? O sigui, és impossible
3: juliol venir? Juliol i agost? No, home, ja ho és tu, però us heu d'espavilar, eh? Hem de reservar aviat.
2: Vale, però si truco jo sí que em fareu un...
3: Potser tens enxufe, depèn com et portis.
2: Vale, em portaré bé. Llavors, m'has dit, també, dissabtes fem aquí tardeos.
3: Divendres i dissabtes.
2: Divendres i dissabtes.
3: Juliol i agost.
2: I què passa aquí als tardeos? Què? Explica-m'ho.
3: Bueno, doncs que es munta... La gent ve a gaudir, sí, a disfrutar del jardí, a passar-s'ho bé, a estar frescos, a parlar, a trobar-se... I...
2: És que més pots ficar la música forta, perquè tampoc hi ha... O sigui, estem en un bosc.
3: Home, molt forta no, eh? No. Que els veïns de Begur després volen dormir bé, ja. Però... Tota la mesura adequada.
2: Vale. A quina hora comença el tardeo?
3: A les 7 de la tarda.
2: Fins?
3: A les 12. A les 12 intentem suavitzar.
2: Que la gent ja vagi cap a casa, no?
3: Sí, ja han de dormir.
2: Què es menja aquí?
3: Aquí es menja cuina de proximitat.
2: Vale.
3: Molta brassa, molts de peixos a la brassa i de bones carns. Una tomata excel·lent del nostre hort.
2: Teniu
3: biològic.
2: Hort, eh? Sí. Biològic.
3: Moltes verdures a la brassa, també. Es menja net. I es menja de proximitat.
2: Plat més demanat?
3: El plat més demanat, una carn que tenim, que li diem xocolata,
2: okay,
3: perquè és una vedella,
2: sí,
3: és un projecte molt interessant, Alternatiu a Finlàndia. És bestiar que pasta lliure,
2: sí,
3: i després, amb la merma del cacau, tot el que és la vaina, la fruita, s'alimenten,
2: sí,
3: durant 3-4 setmanes. I això li dona una qualitat, una tendresa. I també la vedella de Girona,
2: home,
3: per suposat.
2: Per favor, eh?
3: I les camps del Pirineu.
2: I les camps del Pirineu. O sigui, la carn, carn a la brasa...
3: Del Pirineu,
2: i també,
3: de Girona.
2: I també tardeo. Com va la gent de propines aquí? Els catalans, no?
3: No et pensis,
2: com,
3: eh?
2: Com anem
3: no
2: de propines?
3: Home, els estrangers m'esjueixen una miqueta més,
2: sí?
3: Perquè, clar, guanyen més, també, no?
2: Què ja deixen? Quina és la propina més grossa que s'ha deixat aquí?
3: Ui, la més grossa, 120 i pico d'euros.
2: 120 i pico d'euros, eh?
3: Mm.
2: 120... Bé, aquí, eh?
3: Sí, però la mitjana no és aquesta,
2: quina
3: eh?
2: Quina és la mitjana?
3: La mitjana de 5 euritos a 10 euritos.
2: Allò
3: ja baixem una mica.
2: Tens 2 euros, tens 1 euro, jo tinc mig,
3: sí, sí,
2: jo tinc 20
3: cèntims. La morralla.
2: I què en feu d'això, de les propines?
3: Doncs es reparteixen entre tots els treballadors, els col·laboradors, de manera equitativa.
2: Vale.
3: Nosaltres no ho fem allò per rango.
2: Vale.
3: Ells varen votar que ho féssim equitativament.
2: Tothom...
3: Llavors, els rentaplats... Treu el mateix que el barman o que el xef o el que sigui.
2: Bueno, no,
3: som
2: molt bé.
3: Sí.
2: Em sembla... Alguna cosa vols afegir, ara que estem aquí, Flashback, que t'està escoltant, potser 1,5 milió de persones?
3: No, he gaudit molt d'aquesta temporada d'estiu. Estic molt agraïda al meu equip, a tot el meu equip, col·laboradors excel·lents, a les meves filles, perquè
2: Home.
3: Aquest és un projecte de mare i dues filles.
2: I dues filles.
3: I estic molt agraïda a tots els nostres clients, als proveïdors.
2: Mira.
3: Tenim una gent fantàstica al nostre
2: Sembla
3: país.
2: Sembla que hagis guanyat un premi, eh? Que estàs com agraït.
3: Bueno, és que sí, és que sóc
2: una afortunada,
3: que tinc un jardí meravellós que el comparteixo amb gent meravellosa.
2: Genial de Begur, eh?
3: Genial.
2: Veniu
3: genial.
2: Aquí, eh? Un aplaudiment per la Marta, sisplau. I ara estic amb el DJ, que fa tota la pinta de DJ, eh? O sigui, és un DJ, pots agafar el micro?
5: Estem al mig del canvi.
2: Estàs al mig del canvi, un moment, aviam. Ara silenci, que hi ha un canvi.
5: Referència.
2: Molt bé, eh? Molt bé, el canvi. Rockstacular.
5: Què tal?
2: Et dius així, eh? Rockstacular.
5: Sí, em dic Lucas Larraona,
2: sí,
5: però et coneixem com Rockstacular, correcte.
2: Què posaràs avui?
5: Avui posaré una sessió d'èxits de tot el temps, amb una línia conductora, que és l'electrònica i les ganes de ballar dels catalans.
2: Tu creus que la gent s'aixecarà de la cadira i ballarà una miqueta o no?
5: A vegades una mica tímids,
2: sí, però...
5: Ho
2: faràs, eh?
5: Sí. Hi haurà un moment que la gent, ja quan el Martini entri bé,
2: el segon sí. Martini, ja la gent s'aixecarà i pim-pam-pum.
5: Correcte.
2: On et podem trobar?
5: Em podeu trobar als meus projectes aquí a l'Unidi a la Costa Brava, porto 15 anys.
2: Uh-huh.
5: Ara vindrà Popcorn Beats, que serà una sessió de bandes sonores de pel·lícula en format DJ set, que és un espectacle immersiu, serà nou. I i bueno, projectes, universos de musicals.
2: Del 0 al 10, si ara una persona ve aquí a demanar-te una cançó,
5: sí,
2: com et molesta els DJs? Com us molesta que us demanin cançons?
5: Em molesta un 9.5.
2: Ah, sí?
5: Sí, sí, sí. Però sí,
2: si m'he trobat DJs que els molesta moltíssim.
5: De, no, del 0 al 10, un 9.5, eh?
2: Ah, 9.5, havia entès un
5: 9.5. A mi també, moltíssim, moltíssim. Perquè les, hi ha gent que no ho sap, les sessions moltes vegades les preparem a casa...
2: Clar. No pot venir el típic superestrella i tant.
5: Bueno, perquè els, la música va a uns BPMs que tu tens que seguir i no hi ha més.
2: Ja està, els BPMs.
5: Els BPMs.
2: Marquen la teva vida, no els BPMs.
5: Així és, així és.
2: Molt bé. Vols dir alguna cosa més o ens fots música?
5: Bueno, t'he portat un regal, una samarreta de l'UNEDI.
2: Aviam. I bueno, és molt poc de ràdio, però m'està donant una samarreta que és de color blau marí, una L. Nino Álvarez.
5: Sí, els sponsors i l'UNEDI.
2: Bueno, me la ficaré amb molt de gust, eh?
5: Moltes gràcies i un honor. Espectacular.
2: Dues hores, música per fer ballar tota aquesta gent. Li fotem?
5: Vinga, aquesta música és per vosaltres.
2: Vinga, fot-li, un aplaudiment.
1: A la Costa Brava la tarda no s'acaba, es converteix en tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des del restaurant El Genial de Begur.

0: i mig de 8. Creus que són dos quarts i mig de 8? No, eh?
1: Bé...
0: Juliana Canet, perdona, què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, com estàs, Andreu?
0: No, sóc jo la que farà les preguntes. Sóc jo, però estic molt bé, eh?
1: Sí?
0: He dit que ets la millor comunicadora de Catalunya? Sí, no?
1: Jo crec que ho valoro molt, que ho diguis, sí. Però que ja ho dius una mica per inèrcia, a part de per fer-me la pilota.
0: Ja és per dir, no?
1: Però ja sempre ho dius, perquè com que m'has entrevistat 15 milions de vegades...
0: No és veritat.
1: Algunes
0: no
1: ja.
0: No és veritat.
1: I sàpigues que et diré que sí sempre.
0: Sempre et diràs que sí, eh?
1: Sempre tindràs el meu sí.
0: Et converteixes en la millor convidada del Tardeo de Flashback 2026 perquè no havies de venir tu. I en dos dies vas dir que sí.
1: Qui t'ha deixat tirat?
0: No es pot dir.
1: Jo busco ja polèmica, només
0: no
1: arribar, només entrar.
0: No es pot dir qui m'ha deixat tirat, però... No
1: és una, fa és, temps que no és un presentador. Parada. És un presentador?
0: Presenta coses, sí, és un presentador.
1: És un home.
0: És un home. Ja està, no, perquè no fallem això, Juliana.
1: Una última pregunta. És un presentador que havia treballat en aquesta casa, a Ràdio Flashback?
0: Sí. I no és Llucià Ferrer, que t'imagines?
1: Que seria molt i molt lleig.
0: Que m'hagués deixat tirar Llucià Ferrer. No, però, cuidado, el pla B. O sigui, ets el segon plat, no havia sigut mai. Fa molt de temps que no ets el segon plat, eh?
1: Però jo sóc el segon plat encantada, Andreu, i sobretot sí? Si és el teu segon plat.
0: Sí,
1: en un altre no ho permetria, però tu...
0: Molt bé. Escolta, Juliana Canet i Pedemonte.
1: Sí.
0: Que és molt important dir els dos cognoms. Es diu molt
1: poc. Tu com et dius de segon cognom?
0: Galzeran.
1: Ostres, quin cognom més estrany.
0: Per què?
1: No sé, no l'havia sentit mai, m'encanta.
0: Pedemonte no vol dir res, no?
1: Pedemonte és un cognom que ve d'Itàlia, preciós.
0: Ja, però Galzeran és una planta, no?
1: És molt bonic. No, sí, m'encanta, el teu segon cognom.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Ha sigut un estiu molt llarg, perquè he fet vacances així a lo bèstia. Com que sóc autònoma, puc fer-m'ho venir una mica bé, saps? Llavors, he estat dos mesos que no he fet res, i la veritat és que m'ha anat molt bé, com li aniria bé a qualsevol.
0: Dos mesos que no has fet res, eh?
1: Sí.
0: Un moment, és que acaba d'arribar el llonganissa a casa cendra.
1: Jo ja sé que tu has de fer una promoció cada minut i em sembla perfecte.
0: No és veritat, Juliana.
1: Aviam, la primera promoció de l'entrevista, què?
0: Llonganissa a casa cendra, ja està. Ara menjarem tots, tothom en tindrà.
1: N'hi haurà per tothom.
0: La meva pregunta és, jo he vist per Instagram que has anat a Tailàndia.
1: Ha estat estiu de sud-est asiàtic, em consta que no sóc l'única.
0: No, jo també he anat al sud-est asiàtic. I jo potser m'ho he passat millor que tu.
1: Aviam, és que jo crec que hem fet viatges molt diferents. Em consta que el teu ha estat un viatge d'amor.
0: Sí.
1: Era el nostre primer viatge de nòvios.
0: Sí.
1: Clar, és que no es pot comparar amb el meu viatge, que era un viatge amb 7 amics, que adoro amb tota la meva ànima, que a més tenim el privilegi de cada any poder coincidir i fer un viatjàs, però també doncs, són amics que ja ens coneixem tots els vicis, totes les anècdotes, i que hi ha aquelles baralles que ja saps el dia que passaran, que tu ja te'n vas de viatge dient el tercer dia ens enganxarem per això.
0: Parlarem d'això.
1: Però ens ho hem passat molt bé, hem descobert un país que és fantàstic i que jo tenia super, super, super desconegut.
0: Però per què vas anar a Tailàndia?
1: Com que som molta gent, Andreu, toca el que toca. I molts anys he guanyat jo, i hem anat a Brasil perquè jo volia, i hem anat a la costa oest perquè jo volia als Estats Units, i aquest any hi havia gent que volia anar a Tailàndia, i jo, que hagués preferit anar a Tanzània, m'he hagut d'aguantar.
0: Alerta Tanzània, que potser ens hi trobem.
1: Molta càutia amb Tanzània.
0: M'agrada Tanzània.
1: A mi em ve molt de gust visitar algun país africà l'any que ve, però els meus amics no acaben de cedir, poder hauré de venir amb tu i l'Helena.
0: Mira, doncs podries venir perfectament. No, Teresa, està bé, també.
1: Ha anat bé el teu viatge? On has anat, tu?
0: Sí, no, però això, quan tu tinguis... Tu fas un programa. Llavors em convides i em fas preguntes.
1: Però això és una conversa, no?
0: Sí, no és una conversa, és una
1: entrevista. On has anat?
0: He anat a Lombok.
1: Vale, i a Bali.
0: I a Bali, però Lombok ho recomano molt més que Bali. O sigui, Bali ja ho sap tothom. Lombok està molt bé, eh? O sigui, hi ha platges, o sigui, no et molesta ningú. A Bali et molesta tothom.
1: Ha sigut un viatge que ha reforçat la teva història d'amor?
0: L'ha començat, fins i tot, es podria dir.
1: Ha sigut viatge de dir-se t'estimo?
0: Va, sisplau, Juliana.
1: Això és màgic quan passa. Sí. Escolta, saps que un viatge ho pot destruir tot?
0: Sí.
1: Podria ser que aquesta noia ja no hagués volgut saber res de tu.
0: I mira,
1: al
0: per
1: revés,
0: sort...
1: no ho contemplo.
0: No, escolta, per favor,
1: impossible.
0: Juliana. T'agraden els tardeos, a tu, o no, per canviar de tema?
1: Prefereixo mil vegades un tardeo, una festeta de tarda, que no la nit. Jo la nit ja no m'hi trobes, Andreu.
0: Ja està? Jo t'he vist de nit, eh?
1: Sí, i a mi... O sigui, ja m'agrada de tant en tant una festa de nit, però...
0: Se't fa...
1: Tampoc. Tu que sí que surts molt de nit...
0: Que t'estimo gaire,
1: Crec que pots comptar... Perquè estàs enamorat. Crec que pots comptar amb els dits d'una mà les vegades que m'has vist. Vull dir que tampoc jo no...
0: Quin rol agafes? Perquè la gent sàpiga, a Catalunya, quin rol agafa Juliana Canet quan surt de festa?
1: El mateix que tinc a la vida real, que és parlar molt, ballar molt, passar molt bé, molt pesada, exacte. Sí, protagonista.
0: Com mireu-me, ara ballo, aquesta mala ser...
1: Exacte.
0: És molt important saber-se les cançons quan surts, eh?
1: Molt important. Saps qui se les sap totes?
0: Qui?
1: Marta Montaner, no falla.
0: Home.
1: Però se les sap.
0: Marta Montaner.
1: Saps el rap més difícil d'aquella cançó de reggaeton del 2002 que la gent no la sap la tornada? Ella i se li nota molt l'experiència Radio Flash.
0: Te la clava. Escolta'm, a l'estiu sí que és veritat, és que tu ets experta en moltes coses.
1: Bueno, si vols viure així...
0: Ja està. Però en tema de llibres i lectura, una miqueta més, no? Ets bastant experta, vull dir, tens un programa i tot que feu tàndem.
1: És que jo sóc filòloga catalana.
0: Clar, ets filòloga catalana.
1: Tu què vas estudiar?
0: Jo vaig cursar empresarials.
1: A on?
0: A la UDG.
1: A la UDG.
0: La Harvard de Catalunya.
1: La UDG és increïble, jo vaig començar allà.
0: Tu vas començar a la Universitat de Girona?
1: Jo vaig començar anant a la Universitat de Girona.
0: Sí, però no vas acabar-hi, eh?
1: Però no vaig acabar-hi.
0: No vas acabar-hi. Llavors, tema lectura.
1: Sí.
0: Vale? A l'estiu és un molt bon moment per llegir.
1: Què has llegit tu? Encara estàs amb el quadern gris de Josep Pla?
0: Estic amb el quadern gris de Josep Pla, però m'he llegit El jugador de Dostoievski.
1: Ostres!
0: Cuidado aquí en la sorpresa.
1: Però t'estàs prenent molt seriosament, això de la literatura.
0: Bueno,
1: molt bé, eh?
0: Llavors, la gent que ens costa llegir, per exemple, m'ha costat horrors, m'he de deixar l'iPhone a 3 quilòmetres lluny, no ha d'haver ningú, em costa molt. A la gent que li costa molt llegir, quina és la recomanació que li fas perquè s'aficioni a la lectura? És que és molt important, eh? I això crec que la gent que us agrada ja de naixement, no ho teniu en compte.
1: Clar, jo no sé si és un hàbit que tu, perquè més que un hobby de vegades és un hàbit,
0: clar,
1: no sé si és un hàbit que pots incorporar a la teva vida ja més de gran.
0: Clar.
1: Saps com aquella gent que no es treu el carnet de conduir abans d'X edat i després ja és molt difícil que se'l puguin treure?
0: Llavors és impossible.
1: O nedar, que si t'has de posar a aprendre a nedar als 50 anys potser et costarà més que si ho fas als 7.
0: Juliana, jo crec que tota persona
1: sap nedar. A mi em va costar horrors aprendre a nedar.
0: Parlem d'això.
1: Horrors.
0: A quina edat vas començar? Vas aprendre a nedar, que diguessis, home, doncs no m'enfonso.
1: A mi m'apuntaven cada estiu en un curset d'aquests de natació. Jo odiava amb tota la meva ànima, odiava el barret de nedar.
0: El barret, li dius?
1: El casquet, no? Com es diu?
0: El gorro.
1: El gorro. Bueno, és que gorro és un castellanisme, jo penso.
0: Bueno, sí, perdona'm. Vale, el barret de nedar.
1: Odiava el barret de natació, odiava l'aigua aquella plena de clor, odiava els nens, odiava els monitors, odiava el pavelló, aquella olor d'humitat. Odiava l'esforç que implicava.
0: Ja.
1: Només m'agradava quan em feien fer granota, quan havia de fer crol em volia morir. I fins i tot alguna vegada m'havien posat en cursos més inferiors del que tocava perquè em feia tanta mandra que ho feia tan malament.
0: Això és humiliant, eh?
1: No, molt. I clar, jo anava amb els meus germans llavors molt petits.
0: Hòstia, això saps? És humiliant. I però en saps ara? O sigui...
1: Em defenso, diguéssim que no m'ofego.
0: Però... Si, per exemple, veiem a Juliana Canet que va a la platja, o sigui, al mar sola, estiguem alerta que pot ser que hagin de saltar-la.
1: Truca amb socorrista. Eh?
0: Vale. El tema de lectura, si podem...
1: No, el tema de la lectura. Doncs no et sabria dir si potser has de començar amb una lectura com fàcil i agraïda, un best-seller. Aquest estiu saps que s'ha llegit molt, per
0: què
1: exemple.
0: Què s'ha llegit molt?
1: Aquí a Catalunya s'ha llegit molt en Gil Prat sobre Roca, un altre cognom excel·lent, perquè semblen 15 cognoms junts. Uah,
0: molta gent sembla.
1: Sí, sembla que siguin moltíssims, com Miquel
0: tots.
1: Martí Pol,
0: saps? Han vingut tots.
1: Sí.
0: Vale.
1: Que ha fet aquest llibre que és El joc del silenci, que a més ara es convertirà en una pel·lícula, la qual cosa, sent una novel·la escrita originàriament en català, té molt de mèrit.
0: Vale.
1: I a més a mi m'encanta ell com ho explica, perquè sempre diu que ell volia fer un best-seller, que ja ho tenia clar des del primer moment, ell no anava a fer alta literatura, i per tant s'ho va clavar, ho va fer i ho ha aconseguit. I és una novel·la que enganxa molt el meu amic Abraham Urriols, periodista de TV3. Se la va estar llegint justament aquells dies a Tailàndia i jo t'ho juro, Andreu, que no he vist reacció més genuïna davant d'una lectura en anys. O sigui, era com si mirés una pel·lícula de... Oh! O sigui...
0: Hi havia reaccions?
1: Reaccions, perquè crec que té com un punt de thriller, un punt de misteri. Es veu que enganxa molt i molt i que és una novel·la que pràcticament et segresta, per tant.
0: Torna-li un nom?
1: Es diu El joc del silenci de Gil Prat sobre Roca. Jo penso que si esteu en aquest procés d'enamorar-vos de la lectura, aquest pot ser un bon camí, perquè és veritat que si comences amb 800 pàgines de quadern gris, de Josep Pla, poder se't fotrà costa
0: molt. I Dostoievski se m'ha fet bola, eh?
1: Això ja ni t'explico, clar.
0: Dostoievski se m'ha fet molta bola. Escolta'm una cosa, el Tardeo, aquesta primera temporada que jo presento, és la segona, però la primera que jo presento...
1: I qui presentava la primera?
0: Jo no.
1: No ho vaig seguir gens.
0: Jo no, clar. Però perquè no ho vaig seguir, perquè no ho presentava jo.
1: És que és així, tal qual.
0: Llavors, ha vingut la Marta Montaner, has vingut tu. Creus que Roger Carandella està enfadat?
1: No, Roger Carandella és una persona, com les grans estrelles, que no dona entrevistes.
0: Ah!
1: Ell no concedeix entrevistes.
0: Vale, però així no està enfadat.
1: No, no està gens enfadat.
0: Aquí sempre deia, o sigui, si ara, per exemple, Roger Carandella falla algun dia el que no surti d'aquí, potser vinc jo.
1: En el que no surti, t'agradaria?
0: Sí. Imagina't 5 mesos que Roger Carandell decideix anar a Austràlia a trobar-se i a fer surt i a fer-se tatuatges.
1: És impossible.
0: Llavors...
1: L'única cosa que podria fer que Roger Carandell deixés el que no surti és que li oferissin feina a Ràdio Flashback, que és casa seva, és el que ell considera millor lloc del món. Pensa que ell té tots els seus records de la vintena i d'inici professional allà, quan feia el backup i altres feines. I té com una mena de síndrome que molt dins del seu cor, el seu gran desig professional és tornar a Flashback.
0: Pues que no vagi. Si ell fa el Tardeo, jo vinc a fer el que no surti, que és última temporada.
1: Sí.
0: Última temporada del
1: que no surti d'aquí.
0: Això és fort, eh? I què farem ara? sense saber la vida de la gent?
1: Tu no has sentit, o sigui, estic segura que no has escoltat un episodi del Que no surti a la vida.
0: Mai. Bueno, que vaig venir al teatre.
1: Bueno, i tu vas passar bé?
0: Molt bé.
1: No lo suficient com per després recuperar algun episodi.
0: No, però ho feu molt bé, vull dir, i teniu molts de seguidors, vull dir, no cal que hi sigui jo.
1: No cal, no ets el Targi.
0: Però per què última temporada?
1: Perquè jo
0: què ha passat?
1: Perquè penso que és un programa amb data de caducitat, que es nota molt quan això passa en un format,
0: yeah,
1: i que estaria bé que penséssim altres coses. Que poder són coses que farem plegats, saps? No vol dir que el trio s'acabi.
0: Ja teniu coses?
1: No hem pensat res. Estem a dia 3 de temporada. Andreu, dona'ns marge, tornem de les vacances.
0: Ja. Yeah. Bueno, ja. Yeah.
1: Però vull dir que
0: però
1: pot
0: ser
1: que...
0: Però tu el cap no et para, Juliana.
1: No, però que pot ser que fem un programa els tres junts. Que no vol dir abandonar l'equip, abandonar...
0: Vale.
1: Vol dir, bueno, reformular el que hem estat fent fins ara, perquè sí que penso que és un programa que és caduc.
0: És caduc. Aquest any a quina hora anirà? Perquè me foto un liu jo. Això sí que és veritat que la gent no entén res, eh?
1: Home, és que ens han canviat cada temporada.
0: Cada temporada l'han canviat.
1: Doncs aquest any no, Andreu. Aquest any a les 6 de la tarda ens trobaràs allà com l'any passat.
0: Que és quan la gent torna cap a casa, es fica el Que no surti d'aquí i escolta la vida de la gent. Vale, doncs et sembla? És que hem fet ja 10 minuts.
1: Perfecte.
0: Jo soc persona puntual. Jo et vaig dir, seran 20 minuts d'entrevista.
1: És que ets un gran professional.
0: Ni més ni menys. Et sembla que li fotem una mica de música?
1: I tant.
0: Vinga, va, doncs fotem-li música i ja tornem amb la Juliana.
2: No et cal anar gaire lluny per passar-t'ho bé. El restaurant El Genial de Begur, un martini i el Tardeo de Flashback. Seguim en directe.

Si els dijous són de paella, els dissabtes són del Tardeo de Flashback i Martini. Avui des del restaurant El Genial de Begur i presentat per Andreu Joanola.

0: 20 minuts per les 8. Seguim aquí el Tardeo de Flashback. Genial, Begum, Juliana, Canet, Casa Cendra, Llonganissa. N'ha menjat tothom ja, correcte. Boníssima, gent ja repetint, gent amb llonganissa a les butxaques. Què? Martini bo, eh, Juliana?
1: Martini boníssim.
0: Bianco Spritz. S'ha de dir.
1: Boníssim, Bianco Spritz.
0: I escolta'm una cosa, he vist que em anaves mirant les ètnies de Barcelona, les ulleres de sol.
1: És que em fas una enveja que no puc suportar-ho.
0: Estan guapes, eh?
1: Són pues xules.
0: Te n'he portat unes per tu.
1: És que Ètnia és una marca que a mi m'encanta.
0: Sí o no?
1: T'ho dic molt de veritat. Jo ja en tinc algunes de la seva marca i em flipen. A part, tenen a vegades models... Tenen models molt originals, tenen també models per la gent que li agrada anar més bàsica.
0: Mira, t'aguanto el micro, t'aguanto el micròfon. Ara la Juliana ha estat desembolicat.
1: Unboxing.
0: Unboxing de les ulleres Ètnia Barça. Què?
1: Que m'encanten així, rodonetes, no, bàsiques, precioses.
0: Mira-la!
1: Són
0: mira
1: precioses aquestes ulleres i a més, que són, si no m'equivoco, una marca barcelonina.
0: Barcelonina, Ètnia Barcelona.
1: No ens pot agradar més això.
0: Pues ja està, Juliana.
1: Perfectes.
0: Te les emportes a casa, eh?
1: Saps les ulleres que pesen, però com a algo positiu?
0: Sí.
1: Es nota que hi ha qualitat aquí. Que
0: si te les has deixat, te n'adones a l'instant.
1: I tant.
0: Saps? De dir, hòstia, les meves ètnies.
1: Sí.
0: Te les regalo, sembla
1: bé. Ai, nen, quina il·lusió. Com em cuides.
0: Jolín. Escolta'm, parlem una mica de tu, que no hem parlat de tu.
1: Perfecte.
0: Tens parella?
1: No. Jo estic com la...
0: Això es pot preguntar, eh?
1: I jo t'he respost.
0: Sí,
1: no, vull dir, tampoc t'he dit no vull respondre.
0: Vale, vale.
1: No, i estic en a... Jo estic com la Carrie Bradshaw, saps? Quan deia Single and Fabulous.
0: Single and Fabulous. O sigui, estàs en aquest moment? Però clar, ara quan portes que no tens parella?
1: Un any.
0: Un any. I hem estat Single and Fabulous tot l'any o...?
1: Home, deixar una relació sempre és un procés molt complicat, no? Jo crec.
0: Sí, no, no.
1: I jo al final portava 4 anys i mig amb la meva exparella i al final tornar a reincorporar-se a la vida, en realitat, sense aquella persona amb qui tu havies construït un projecte, sempre és una mica
0: difícil. Però tens ganes de tenir parella?
1: És que jo no entenc el concepte de tenir ganes de tenir parella, Andreu.
0: Bueno.
1: Què vol dir tenir ganes de tenir parella? No,
0: de tornar-te a enamorar.
1: Sempre. Jo sempre estic oberta a la vida i qui està oberta a la vida està oberta a l'amor. El que passa que, per mi, enamorar-se no vol dir necessàriament acabar sent parella d'aquella persona, perquè hi ha gent de qui et pots enamorar, però que potser no t'hi veus com per construir el projecte de vida, que per mi implica tenir una relació, que són sempre llavors els pitjors desamors, perquè, clar, grans disgustos. I jo estic oberta a tot el que pugui passar-me, però és veritat que odio aquest concepte de vull ara tenir parella, perquè no, jo no tinc cap agenda en aquest sentit.
0: No hi ha agenda. No s'ha de tenir agenda.
1: És vital. No. Aquesta gent que té agenda, que no, tu ja quedes amb ells i veus que volien la casa amb hipoteca i el nen per abans d'ahir.
0: No, això sí que no, eh?
1: És que això és... Això sí, i a la teva edat, tu en deus haver menjat algunes d'aquestes.
0: A la meva edat?
1: A la teva edat, que és la flor de la vida, que és,
0: vale,
1: és el moment... On, a la meva també, o sigui, és aquests 10 anys que ens portem,
0: pipa,
1: que són 10 anys.
0: Són 10 anys. Que ets del 99?
1: Sí.
0: Mira, és que... Molt bé, 99, molt bé. Escolta, caiguda dels influencers, Juliana. Bueno, com ho has viscut, no?
1: Andreu, podem parlar d'alguna cosa que sigui actual i no de notícies de fa 15 anys? Sento que
0: No pot ser.
1: Mira, no penso de veritat.
0: No pot ser, que la caiguda dels influencers ara ja faci 20 anys.
1: Per mi és un tema ja superantic. Et diré el que penso de veritat sobre el tema de la caiguda dels influencers.
0: Això és el que jo volia.
1: Penso que no hi ha ningú caient. Penso que és una bombolla que, evidentment, que explotarà, però no serà en cap cas d'un dia per l'altre, sinó una cosa molt més progressiva, que anirà desapareixent. I no del tot, sinó que poder el gruix de gent que ara es pot dedicar a la creació de contingut i, sobretot, la quantitat de diners que es fan es anirà desintegrant a poc, però que no serà un petardasso que de sobte hi hagi una gran polèmica que pensi... Bé, no penso que pugui estar-hi ni a favor ni en contra. Em penso que són, et diré, dinàmiques del mercat que no entren dins del teu control.
0: Dinàmiques del mercat.
1: El que sí que penso és que hi ha molta gent que ara es dedica a fer creació de contingut que el que fan a mi no em suma cap valor. I que penso que inclús sumen un valor negatiu a la societat. I això, evidentment, em preocupa i em sap fins i tot greu que aquesta gent s'estigui muntant en el dòlar. També penso que ara amb tot això de la caiguda dels influencers, i per mi és el punt més important, l'únic que estem fent és donar encara més visibilitat a tota aquesta gent. Llavors, a mi em sembla, i això ho va explicar molt bé la Fabi,

0: Diana Sevillano, que és una influencer sevillana, que tot això només els està donant més engagement, per tant, més visites, per tant, més diners.
1: Més diners.
0: No sé, no veig...
1: No hi ha hagut caiguda.
0: Jo crec que no hi ha hagut cap caiguda, tot sembla que hi hagi cap caiguda.
1: No hi ha hagut cap caiguda, també diré que no conec gaire el tema d'influencers a Espanya. A Catalunya no hi ha influent. O sigui, influencers grossos?
0: Jo crec que n'hi ha prou, en el sentit de que hi ha gent... Per mi un influencer és algú que està facturant diners, que s'ha hagut de fer autònom per facturar diners d'aquesta feina. Sí, per mi això et converteix en influencer, vale. I jo crec que poden 10 n'hi ha a Catalunya. L'altra cosa és com es guanyen la vida, si se la guanyen molt bé o molt malament. Poder hi ha gent que va una mica justa fent això.
1: Poder, sí.
0: Però que guanyin diners, sí, jo crec que hi ha... Home, Cèlia Espanya, Maria Vallespí, Berta Roca, jo, Joan Grivé, jo crec que també... Laura Grau també es guanya diners fent publicitats a Instagram, i encara te'n podria dir algunes més. Alberto Gadel segur que també encara, vull dir, ja guanya pasta també amb això. La Betty Enfruns jo crec que també ja deu guanyar pasta gansa. Mireia Jordà també. Vull dir que hi ha molts perfils de gent que està guanyant pasta. Long Li Chu jo crec que també guanya diners amb això.
1: T'han dit 10, eh?
0: T'ho he dit, t'han dit 10 fàcil. I si em passés una mica més, poder encara te'n trauria 10 més.
1: Aviam, t'he dit, prepara't, perquè et faré aquesta pregunta. Aquesta pregunta ja sí que te l'he dit abans. Pitjor estiu de la teva vida. La faig sempre, eh?
0: Mira, jo crec que potser el pitjor estiu de la meva vida va ser el de l'any passat, no aquest sinó l'altre.
1: 2025?
0: 2025. No per res, sinó perquè, sense saber-ho en aquell moment, estava passant com una crisi molt forta d'era del caos, quan tu et notes a tu mateixa de dir... Tot això que m'està passant, que no sé molt bé el que és, acabarà o en la meva era més pacífica o en la meva era més agressiva i violenta. Que vol dir, en realitat et vull parlar de la prèvia d'una ruptura,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que és allò
1: sí,
0: que
1: sí,
0: no saps molt bé encara què passarà, però sí. Després, amb la perspectiva dels mesos, dius, ja ho tenia clar, no ho sabia, però ja ho veia
1: ja
0: claríssim, saps?
1: O sigui, l'estiu passat, eh?
0: Sí, llavors va ser un estiu delicat en aquest sentit, jo penso, i també de molt de canvi, de trobar-me enmig de coses que poder, en el fons, no volia i ni ho sabia, saps? I llavors, en realitat, aquest conflicte intern,
1: sí.
0: Que és el pitjor que et pot passar, inclús pitjor a vegades que et passin desgràcies al teu entorn, de veritat, perquè el no saber on ets tu, de com... Perquè depèn del que et passi, si estàs forta tu, i doncs ja ho afrontaràs. Jo que sé, a la vida et poden passar mil coses. Però quan no saps on dar-les, saps? I no saps què vols, i no saps qui ets...
1: Estàs bé ara?
0: Jo ara em sento superbé i,
1: estàs bé, eh?
0: I penso, Déu meu, gràcies a Déu.
1: Déu meu, gràcies a Déu. Aviam, he fet aquell joc que no li agrada fer a ningú.
0: Perfecte.
1: Que és triar entre dues persones.
0: Ideal. Aquest joc segur que no genera gens de conflicte
1: gens
0: cap dels convidats
1: de
0: que portes.
1: Jo dic dues persones i has de triar una.
0: Vale.
1: Vale? Comencem?
0: Tria de què? De preferit? De la persona...
1: De preferit, que a tu t'agradi més, que tu...
0: Qui em caigui millor, amb qui me n'aniria a prendre alguna cosa abans, que trucaria abans...
1: Sí.
0: Vale.
1: Llucià Ferrer o Andreu Joanola?
0: Andreu Joanola.
1: Andreu Joanola o Salvador Illa?
0: Andreu Joanola.
1: Andreu Joanola o Berta Roca?
0: Berta Roca. Me'n vaig a Cardedeu, no? Entenc, ara directe?
1: No, no passa res. Berta Roca o Laura Escanes?
0: Berta Roca.
1: Escanes, diuen aquí. Berta Roca o Dulceida?
0: Berta Roca.
1: Berta Roca o Àlex Tous?
0: Berta Roca.
1: Berta Roca o Cèlia Espanya?
0: Berta Roca.
1: Berta Roca o Gerard Piqué?
0: Berta Roca.
1: Berta Roca o Shakira?
0: Berta Roca.
1: Carai. Berta Roca o Emma Vilarassau?
0: Berta Roca.
1: Berta Roca o Roger Carandell?
0: Roger Carandell.
1: Roger Carandell o Marta Montaner?
0: Ets molt cabron. Marta Montaner.
1: Marta Montaner o Leo Messi?
0: Marta Montaner.
1: Marta Montaner o en Peyu?
0: Marta Montaner, 100%.
1: No, però...
0: No me la pots suar més, el Peyu,
1: però...
0: que em cau genial, però...
1: Però per què ara?
0: No tinc ni el seu número, vull dir-te, no sé.
1: Ja. I l'última. Marta Montaner o Mercè Rodoreda?
0: Mercè Rodoreda.
1: I ens acaba...
0: que tampoc tinc el seu número,
1: no,
0: però
1: seria
0: no
1: compta. Seria raro tenir el número de
0: connexió, Mercè. Connexió amb els morts.
1: Sabia que Mercè Rodoreda... guanyaria.
0: Per mi és una persona molt important i no és broma. A mi Mercè Rodoreda m'ha canviat la vida, realment, literal. Vull dir que
1: o la descobreixes, Mercè Rodoreda?
0: Jo crec que la descobreix... Jo me'n recordo de sentir la meva mare parlant, a casa meva s'ha llegit i hi ha hagut molta cultura, per tant, jo ja la tenia present. I recordo, jo vaig tenir un moment d'impàs, jo era una nena que llegia molt i vaig ser una adolescent que llegia molt, però vaig tenir com un moment d'impàs a la vida adulta que em va costar saber cap on havia de tirar.
1: Vale.
0: Saps que els llibres juvenils que jo m'havia llegit ja no em funcionaven perquè estava
1: no
0: farta de distopies romàntiques, però després, depèn de quin llibre, com més d'adult, se'm fotia molta bola, no?
1: Vale.
0: I en aquell moment Mercè Rodoreda ja va aparèixer com a recomanacions que recordo que se'n feien. I després ja quan la vaig estudiar al batxillerat ja va ser el moment màxim d'auge, d'enamorament bestial, perquè com sempre això és molt important en una bona professora. I jo vaig tenir una gran professora de literatura catalana, que és qui va fer que després jo estudiés filologia, que es diu Teresa Pou, que és una, també és una persona que em va canviar la vida realment. Sí, sí.
1: Teresa Pou, Mercè Rodoreda. Quin llibre recomanes a algú que no ha llegit mai Mercè Rodoreda perquè comenci en el món Mercè Rodoreda?
0: Tots són espectacularment bons, però jo recomanaria Mirall trencat o Jardí vora del mar. Ara, per temporada d'estiu, Jardí vora el mar, segur.
1: Jardí vora el mar, eh?
0: Sí. Mirall trencat potser és un llibre més de tardor, si vols dir-li així. Clar que la plaça màxima és la plaça, que no te l'acabes mai, però també té aquesta connotació d'institut, que jo crec que de vegades tira una mica enrere.
1: S'hauria de treure dels instituts.
0: No, però senzillament s'hauria d'explicar diferent, senzillament els professors haurien d'estar més formats moltes vegades i sobretot hi hauria d'haver molt més recursos perquè els professors poguessin explicar millor i fer bé la seva tasca, que moltes vegades se'ls hi priva, com s'està demostrant també amb totes les vagues, que són més que justificadíssimes i que des d'aquí tot el suport.
1: Última pregunta, ara entrevistaré Pau Ribas,
0: sí,
1: que ha guanyat.
0: Una estrella.
1: Una estrella, campió del món, en bàsquet, tal. Llavors, quin premi, Juliana Canet, que no té, li agradaria guanyar?
0: Jo no tinc cap premi, no tinc ni un premi crit. Imagina't.
1: No passa res, a vegades pot...
0: No, no tenir un premi crit.
1: És un premi real. Però quin premi t'agradaria guanyar?
0: No sé, no tinc gaire obsessió amb el tema dels premis. M'agradaria guanyar la loteria.
1: Sí, clar, que sí. Però no hi jugues?
0: No hi jugo. No
1: sé. Un premi, jo què sé.
0: Home, un premi Ondas, a qualsevol persona que es dediqui a la comunicació pot fer molta il·lusió.
1: Un premi Ondas. Premi Ídolo, diuen, no, eh? Premi Ídolo, sí, però...
0: El Premi Ondas ja és una... O sigui, les dues coses són una espanyolada, però si he d'escollir, prefereixo que sigui del sector de la comunicació, que no el dels influencers, que és la buidor absoluta.
1: Juliana, amb aquestes paraules tan sàvies, sembla que ens acomiadem. T'ha quedat alguna cosa per dir?
0: A mi sempre em queden moltes coses per dir. Però m'ho guardo per la propera entrevista.
1: Que serà d'aquí dos mesos.
0: Exacte, ja ho tinc apuntat.
1: Un aplaudiment enorme per Juliana Canet, sisplau.
0: Gràcies, Andreu.
1: Moltíssimes gràcies. Fotem-li música i tornem de seguida.
2: Si vols passar-t'ho bé, l'Andreu Joanola t'ho posa fàcil. De 7 a 9 del vespre, un martini i una sessió del Tardeo de Flashback des del restaurant El Genial de Begur.

0: minuts per les 8 del vespre. Seguim aquí al darrere del flashback, el Genial Begú. Neus Bermejo, com estàs?
1: Bona tarda.
0: M'has dit, em quedo a sopar aquí el Genial de Begú.
1: Sí,
0: joder.
1: Sí. Mira, el productor em va enviar la localització, com fa cada cop que vinc. Mira, aquest dissabte és aquí i vaig mirar
0: la carta,
1: les fotos, les
0: Genial
1: ressenyes...
0: La carta, Genial de Begú, i vaig dir, una taula.
1: Sí.
0: Oh, sí, sí. No l'hauré de demanar jo al final de taula.
1: És xulo,
0: em quedaré, eh? És molt xulo, lloc, és preciós.
1: Sí, sí.
0: És preciós. Aviam, com sempre que anem a la Costa Brava, no sé com pot ser, Neus Bermejo...
1: jo vaig on diuen, Andreu.
0: No, no, només has vingut a Girona i a la Costa Brava.
1: També diré que la majoria de tardeus són a Girona o a la Costa Brava.
0: Intentem amb això.
1: Sí.
0: Martini, que et ve, Martini?
1: Molt bé, molt bé, com sempre.
0: Has entrat, Martini, el primer que fas. Sí,
1: sempre que arribo, mal davant.
0: Aviam, de què parlarem avui?
1: Va, comencem amb l'anunci que suposo que ja haureu escoltat a parlar,
0: aviam,
1: que va fer Desigual.
0: Hòstia, sí. De Barcelona.
1: Sí, sobre Barcelona.
0: Què ha passat aquí?
1: A veure, és un anunci d'una col·laboració que han fet amb una marca de Berlín i llavors això, han fet aquesta direcció com d'ensenyar Barcelona.
0: Però clar.
1: La idea és molt bona, però ho han fet fatal.
0: Clar, explica'm.
1: El que anen... Vale, a veure, primer et dic descriptivament l'anunci tal qual.
0: Tal qual.
1: Vale, a veure, és una noia, òbviament, estrangera, que parla anglès, l'anunci és tot en anglès, que està, primer, comença parlant del trànsit. Està a sobre d'un taxi i es queixa de que a Barcelona hi ha molt de trànsit.
0: Vale.
1: Després, que hi ha masses palomes. Surt la noia amb les palomes i dient que hi ha molts coloms. Sí.
0: Vale.
1: Després va prendre un cafè, demana un cafè con hielo, en castellà, òbviament.
0: No fos cas.
1: I li cobren 9,50.
0: No.
1: També queixant-se dels preus.
0: Vale.
1: Què més diu? A veure, també... òbviament, li intenten robar el bolso.
0: Li intenten robar el bolso.
1: I ella ho explica amb tota naturalitat, com si el fet que t'intentin robar Barcelona sigui una cosa més que et passa quan vens a la ciutat. I l'únic moment que es parla català és quan es xoca al mig del carrer, perquè ella està com al mig del carrer fent-se fotos,
0: vale,
1: i passa una noia local, que li diuen, i parla català dient, surt del mig. Ah. Llavors la model se'n riu... I diu, ai, és que als locals els encanta compartir la teva cultura. Com dient...
0: Però què ha passat aquí?
1: Se'ls ha anat l'olla. Jo crec que... O sigui, a veure, és que en 30 segons, bàsicament, han destrossat Barcelona i s'han enrigut de tots els problemes que té la ciutat. Que...
0: Exagerant-los.
1: A sobre
0: d'exagerant-los. És veritat el que diuen.
1: Bueno, tu mires els comentaris i hi ha molts espanyols dient que, bueno, és que si Barcelona està així, doncs pues és el que hi ha, no?
0: Sí, però no deu dir gent de Barcelona, podem
1: no,
0: dir.
1: No, òbviament, la gent de Barcelona, sorpresa, no li ha agradat gens l'anunci.
0: Bueno, clar, és que és mentida. No. El que allà es diu és mentida.
1: Clar, és que, sincerament, crec que la idea que tenien entre les mans era bona, el fet de que estàs fent una col·laboració amb una marca europea, estàs obrint mercat, cosa que Desigual no li fa falta, però bueno, està aprofitant aquesta col·laboració, doncs parlem de Barcelona. Però clar, és que s'han rigut de Barcelona.
0: Has desfilat per Desigual, Neus?
1: Molts cops.
0: Has desfilat per Desigual?
1: Mil cops, sí, sí, sí.
0: Tornaràs a desfilar per Desigual?
1: No, mira, saps què et dic? Fa moltíssims anys que no desfilo, no, moltíssims, no, com 3 o 4 que no desfilo perquè van canviar de creador artístic.
0: Per Desigual
1: i no, sé
0: no
1: què.
0: Desfiles?
1: No, saps... Explicaré aquesta cosa, espero que no em repercuteixi.
0: Bueno,
1: si
0: no...
1: Espero que ningú de Desigual escolti.
0: Tens un micròfon, Neus, aquí, que tu ja
1: saps. No, no, no, però és que mira, quan estava escrivint el guió vaig pensar, potser ho explico, potser no.
0: I tant.
1: Pues mira, fa un any o dos van canviar la direcció artística de la marca, vale? Abans era com més de professora de ciències, diguéssim,
0: vale,
1: així, com més de vestits amb sols i llunes i
0: vale,
1: tal.
0: Ho entenc.
1: Vale, ara van canviar la direcció i ara és com més moderna, vale?
0: Vale.
1: Per celebrar aquest canvi van fer un desfile a Barcelona que es van gastar un paston. Va venir les millors top models del món. I van convidar... És, bueno, no sé si vau veure el vídeo aquell que sortia l'Esther Espósito amb la filla del Michael Jackson, al front row, que es van enfadar i es va fer viral... No?
0: Sí, sí.
1: Bueno,
0: no,
1: és igual.
0: No, però...
1: Va ser un desfile que va tenir moltíssima repercussió, val?
0: Ah, eh?
1: Aquest desfile volien que desfilessin les dues filles del propietari de Desigual.
0: Vaja, ja comencem.
1: Què passa? Que no són models.
0: No són models.
1: No saben caminar a una passarel·la i va donar la casualitat que el director artístic coneixia a una gent,
0: vale,
1: que em coneixia a mi i sabia que jo porto pues, des dels 15 anys desfilant i em van trucar des de Desigual per si jo podia fer classes de passarel·la a les filles del propietari.
0: Professora?
1: Sí.
0: De
1: professora
0: desfile,
1: de desfile.
0: De les filles de
1: sí.
0: Desigual
1: perquè, volies,
0: perquè desfilin elles perquè... i no tu.
1: Exacte. És que és molt fort, eh? O sigui... El moment que jo vaig arribar a les oficines de Desigualitat, n'hi ha allà tota la col·lecció preparada.
0: Ah, que vas anar?
1: Sí, sí, sí. Però és que em pagaven 200 euros l'hora, vale, per fer això.
0: 200, clar, però quantes hores són?
1: Vale, vam fer 3 classes.
0: 3 hores?
1: Sí, però bueno, és que no em costava res. O sigui, jo anava allà i tal. Vale. A tu t'han pagat?
0: Ah, no t'han pagat! Cuidado,
1: no.
0: Que
1: molt
0: Desigual
1: fort.
0: No ha pagat.
1: És que no ha pagat.
2: Les 3 classes que ha fet Neus Bermejo,
1: si us plau,
2: a les filles del propietari
1: que
2: de Desigual...
1: després només em va desfilar una perquè l'altra, que tenia vergonya escènica i no sé què, dic, a veure, tia...
2: O sigui, Desigual et deu... Dies. Perdona, Desigual et deu 600 euros?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí,
1: bueno, sí. Això, no, no, però és que a sobre em van marejar, perquè el director...
0: Aquí hi ha factura, hi ha factura.
1: Sí, clar, és que el director em va dir, no, és que clar, jo no l'entenc, has d'escriure aquest company, em dona un telèfon, escric al company. No, és que ui, comptabilitat, fes-me la factura, escric al meu gestor, fes-me la factura, i em diu, quin concepte, i jo, no, classes de passarel·la.
0: Classes de passarel·la a les hijas, vale.
1: I faig la factura, tal, els envio, i bueno, doncs pues aquí estem.
0: Quants anys fa que et deuen 600 euros? Doncs
1: pues, quasi 2.
0: Bueno, doncs pues això no quedarà així, eh?
1: No, no, això, mira, ho dic.
0: Desigual? Doncs pues no Desigual.
1: No, és que hi vaig fer la típica de... Ei, em veu dir que tal, i ja no... Ja s'ha quedat allà i ja no escriuré més, però bueno, és igual. Com que parlem de Desigual...
0: No, però has de guanyar, has de ser pesat. Pesada,
1: no, no, ja està, cas. Ja està.
0: Vale, vale. Bueno, si algú de Desigual ens està escoltant, que li pagui 600 euros.
1: Sí, va, que m'he enrotllat i només parlem
0: vale.
1: de Desigual.
0: Què més, què més, què més?
1: Ah, per cert, el vídeo l'han borrat, eh?
0: Han esborrat el vídeo?
1: Sí, sí.
0: Vale.
1: Cosa que és
0: estranya. Quan esborres el vídeo...
1: Sí, però a mi em sorprèn, perquè jo em pensava que aquesta campanya ells ja la feien com per picar i per generar engagement i perquè la gent en parlés, però si el borres és que potser és també no ho has fet.
0: És no haver parlat amb ningú de Barcelona.
1: No, no, és no enterar-te de res.
0: No enterar-te de
1: res. Què més? Parlem de la Real Federació Espanyola de Futbol.
0: Home!
1: Però en aquest cas del sector femení i de la nova... bueno, estan preparant un acord perquè les jugadores de la selecció puguin congelar-se els òvuls de manera gratuïta i ser mares un cop es retirin.
2: O sigui, vale? La Real Federació Espanyola de Futbol
1: sí.
2: ofereix gratuïtament una congelació d'òvuls a les jugadores seleccionades.
1: Exacte.
2: Perquè quan es retirin...
1: Exacte.
2: Tinguin aquests... Vale.
1: Tu pots pensar, oi, mira, fantàstic, que bé, no? Mira sí. com avancem. El que passa que si ho penses una mica més, és, jo crec que torna a ser un problema de no conciliar amb la dona un cop més i el fet de ser mare, que jo que sóc model, òbviament, també he viscut aquest problema.
0: Clar.
1: Però és un problema que les esportistes d'èlit viuen en primera pell, òbviament, i que, per exemple, Ana Pelletero, que és... una atleta molt famosa sí. i molt important. Ella va fer un vídeo a Instagram
0: sí.
1: Queixant-se i dient que és indignant que això es presenti com una mesura feminista perquè al final no està solucionant el problema no. de que l'esportista no pugui apartar-se de la carrera.
0: No, l'estàs obligant, l'estàs obligant a ser mare després
1: no, és que el problema
0: a l'any,
1: és que...
0: a l'edat que tu vols. O sigui...
1: És que el problema és que ells t'ho proposen, però clar, però si tu vols ser mare, jo què sé, als 27... Llavors et poden dir, ah, no, és que tens aquesta opció.
0: Yeah.
1: Saps? Vull dir, jo crec que és molt
0: és
1: perillós.
0: Trampa, és amb trampa,
1: sí, jo crec que és molt perillós
0: és amb
1: i s'ha de vigilar una
0: molt
1: mica.
0: Molt bona segona lectura.
1: Perquè, bueno, també ho fan moltes empreses, això, no només el futbol.
0: Sí,
1: sí, sí. Sí. Hi ha empreses privades de, és que no cal ser esportista, vull dir, gent que és administrativa i també les seves
0: els
1: empreses...
0: Els congelen i d'aquí 5 anys...
1: Els proposen congelar, sí, sí.
0: Acollonant.
1: Per no parar la carrera. I el tema de congelar òvuls, s'ha de dir que, o sigui... Tu congeles els òvuls i els òvuls són els que són quan te'ls congeles, però el teu úter no, el teu cos no, vull dir que... I tampoc t'assegura el 100% que siguis.
0: Ja, ja, ja.
1: Vull dir que no és et congeles òvuls i 100% ets
0: mare. Per tant, estem en contra d'aquesta...
1: Sí, o sigui, em sembla bé com a alternativa, perfecte, però...
0: Però si volen ser
1: mares... acompanyat de moltes altres mesures que ajudin a la dona a
0: Correcte.
1: Ser dona i no que...
0: Que no congelar òvuls vulgui dir, no?
1: Exacte, que una tinguin... dona no hagi d'escollir què faig, ser mare o...
0: Ja.
1: Treballar.
0: Molt d'acord, Neus.
1: Exacte. Que com pots pensar jo com a model i mare,
0: sí.
1: va ser un gran problema
0: a la meva
1: carrera.
0: Perdona, a quina edat va ser mare?
1: Als 27 acabats de fer.
0: Toma ja.
1: I just ara, que en tinc 30, en faré 31 de desembre, començo a facturar més o menys el que
0: no
1: facturava...
0: De desigual, eh?
1: No de Desigual,
0: eh? No de Desigual.
1: No de Desigual. Començo a treballar més o menys el mateix que treballava abans d'estar embarassada. O sigui, m'ha costat,
0: mira,
1: quasi 4 anys tornar a agafar el ritme.
0: Bueno.
1: Sí, sí.
0: Bueno.
1: Però bueno, va, parlant de moda.
0: Parlem de moda.
1: La setmana que ve comença la Fashion Week i quan et dic Fashion Week
0: Home.
1: Et dic el circuit de Fashion Weeks Nova York, Londres, Milà i París, en aquest ordre, vale? És un mes que cada setmana hi ha una Fashion Week a una ciutat.
0: Que guapo, no?
1: I dic, va, ja que...
0: M'agrada. Però tu vas?
1: I explicaré a tothom com funciona. No, jo no vaig.
0: Tu no hi vas.
1: Un dels motius és perquè sóc mare.
0: Vale. Però no. Tu hi has anat?
1: Sí, hi he anat moltíssims cops, des dels 15 anys fins als 25.
0: I has fet Nova York?
1: Sí, tot
0: Londres.
1: El circuit. Tot. Milà i París. Sí, i dic, va, els explicaré una mica com funciona, perquè jo crec que és un món que la gent té com...
0: Idealitzat.
1: Sí, molt idealitzat.
0: Molt.
1: Llavors, va, tenim un minut.
0: No, te'n dono tres.
1: Tres?
0: Sí.
1: Vinga, va.
0: M'interessa molt la Fashion Week a mi.
1: Bueno, va, no, pensa. Vale, tu vols anar a Nova York a fer la Fashion Week, vale? Necessites una agència a Nova York, primer de tot.
0: Tu com a model, vols dir?
1: Sí, tu com a model. Tu tens una agència a Barcelona, diguéssim, contacten amb una agència a Nova York, firmes un contracte...
0: Vale.
1: I diuen, vale, perfecte, volem que vinguis. Et pagues el vol tu, òbviament.
0: Ah, sí?
1: Si te l'avança l'agència, perquè en el meu cas jo amb 15 anys no tenia un duro, la meva família tampoc, i l'agència va haver d'avançar-me el vol.
0: Hòstia.
1: És com un banc, et cobren comissió de l'avançament de diners que t'han fet per pagar-te el vol.
0: En sèrio?
1: Sí, és que es pensen que ens ho paguen tot, però no ens paguen res.
0: Et pagues tu el vol a Nova York?
1: Et pagues el vol i si te'l paga l'agència...
0: Amb interessos.
1: Amb interessos. Vius a un Models Apartment, vale?
0: Models
1: Apartment. Això què és? Això és un apartament que pagues uns $80 la nit a sobre.
0: Uau.
1: Que són normalment una o dues habitacions amb 4 o 5 lliteres cada una.
0: Lliteres?
1: Vull dir, 8 o 10 models a cada habitació, amb un lavabo petit, amb una cuina que a la nevera hi ha lluites de ei, tenia 10 navius i ara en tinc 8, qui m'ha robat? Qui m'ha robat el plàtan que tenia?
0: A la Fashion Week, les models
1: que surten, un desastre.
0: O la majoria de models que surten, estan compartint habitació, 8 o 10 persones, en llitera?
1: Sí, la majoria.
0: Uau.
1: A no ser que siguis una Nepo Baby o famosa o qui sigui, però sí, la majoria de models sí.
0: Vale.
1: O a no ser que ja portis 5-10 anys de model, bé, 5-10 anys no, però 3-5 anys de model i ja et puguis permetre pagar-te tu el teu pis a Nova York tu sola.
0: Llavors, quantes hores pot ser un dia de feina?
1: Vale, això. Llavors, quan arribes a Nova York, vas a l'agència i el primer que fan abans de dir-te hola, agafen la cinta mètrica i et medeixen.
0: Et medeixen per allà amb...
1: Et medeixen els malucs, la cintura, el pit, tal, vale, molt bé. Et fan fotos sense maquillatge i aquestes fotos els envien els directors de càsting, que són els que decideixen si et volen veure pel càsting o no. Que això ja...
0: És un precàsting.
1: Això ja és una alegria si et volen veure pel càsting.
0: És un precàsting.
1: Llavors, el teu dia, bàsicament, és anar a metro amunt i avall, i anar a càstings, que pots estar 3-4 hores esperant a que et vegin.
0: Vale.
1: Arribes, hi, walk.
0: Hi, walk.
1: Camines, vale. Okay, thanks.
0: Thank you.
1: O si els agrada, et fan fotos, o fins i tot et fan un fitting, que és una prova d'estuari ràpid.
0: Vale.
1: I res, i estàs cada nit actualitzant.
0: I si t'agafen?
1: Si t'agafen, l'agència t'envia un mail. Mira, els has agradat, has d'anar a fer el fitting, a l'oficial. Llavors tu vas allà i ja està l'estilista, està...
0: Vale, és la part final ja, que després ja... Vale, però quan es factura?
1: Doncs jo crec que ara molt menys, la veritat.
0: Va.
1: A la meva època podies cobrar uns... entre 2, 4, 5 mil...
0: 4, 5 mil per una setmana...
1: Per un desfile.
0: Ah, per un desfile, eh?
1: Sí.
0: 4, 5 mil dòlars.
1: Sí. Però menys el 20% de l'agència, òbviament, i menys.
0: El que has pagat del...
1: Menys.
0: No? De l'hotel, la...
1: No, sí, però també a l'IVA i tot això. Sí. En brut, diguéssim.
0: Són bruts. 4, 5 mil dòlars.
1: Sí, i l'agència... O sigui, a tot el món s'emporten un 20%, però a París s'emporten un 60%. Però està fet així, no sé per què. O sigui...
0: Quina és la que t'agrada més, tu, desfilar?
1: És que... El que li tinc més carinyo és Jean-Paul Gaultier i Armani, que són els que més anys m'han agafat. I he fet mil desfiles amb ells. I
0: a Barcelona quan venen?
1: Mai.
0: No?
1: M'encantaria que vinguessin.
0: Seria guapo, no?
1: Sí. Però bueno, és que estan els dos retiradíssims.
0: Ah, vale.
1: Jean-Paul Gaultier es va apartar de la marca i el pobre Armani va morir l'any passat.
0: Jean-Paul Gaultier i Armani va morir l'any passat.
1: O sigui, bueno.
0: Ho deixem aquí?
1: Vinga, va, ho deixem aquí.
0: Hem fet més minuts avui, eh?
1: Sí, gràcies.
0: Demana cobrar més com a desigual, vale? Vinga, va, música i tornem de seguida.
3: A la Costa Brava la tarda no s'acaba. Es converteix en tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des del restaurant El Genial de Begur.

0: celebres el Tardeu de Flashback des del restaurant El Genial de Begur. La millor festa fins a les 9 del vespre, amb el sabor de Martini i Andreu Joanola al capdavant.
1: Andorra
2: 96.0.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic, vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: A Flashback parlem com tu.
6: Ai, molt bé, estaré treballant.
1: Sentim com tu.
7: Bon dia.
1: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
8: Oh, la Flashback.
1: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
9: Som la Pilar i en Sergi, la Grampiller.
1: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
8: Flashback.
1: Tu ets el nostre número 1. Flashback.
10: This is my station.
11: Freqüència d'èxits.
1: Andorra, 96.0.
0: Escaldes Engordany. En Cap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: 96.0. No et cal anar gaire lluny per passar-t'ho bé. El restaurant El Genial de Begur, un martini i el Tardeo de Flashback. Seguim en directe.
1: Sí. 8 i 21 del vespre, seguim aquí El Genial de Begur, el Tardeo de Flashback. Ara estic amb Pau Ribas. Pau Ribas, com estàs?
2: Què tal? Bon vespre.
1: Què? Bon vespre, eh?
2: Bon vespre.
1: Has vist que es fa fosc? Això és fosc per mi, eh? És un drama, es fa fosc molt d'hora ja, eh? Són les 8 i 21... I ja es fa fosc, eh?
2: Bueno, un drama tampoc.
1: Agafes depressió, tu, quan arriba el set... Ja, si estàs jubilat, quina depressió has d'agafar, tu?
2: No, imagina't quan jugues a Moscou, que es fa...
1: De nit no, es fa de dia.
2: Jo he anat viatges a Moscou, de marxar de nit i arribar de nit.
1: Hòstia. Escolta'm una cosa, aviam, t'agrada molt Begur, a tu?
2: Sí.
1: Molt?
2: Molt, molt.
1: Lloc preferit, potser, de Catalunya? No passa res, la gent de Badalona et deixarà passejar...
2: Empatats amb Badalona.
1: Com ha de ser Begur empatat amb Badalona, per favor,
2: Pau? Perquè vaig néixer a Badalona.
1: Vale, ja està, ja ho tenim, doncs. Tu ets de Tardeos? La Juliana m'ha dit que sí, que li agrada molt els Tardeos, perquè així ja no...
2: Però això va amb l'edat, una mica, no?
1: Però, Pau, tu t'agrada la nit, també.
2: Sí, però cansa més la nit que el Tardeo. Llavors, quan has sigut esportista, doncs...
1: Ah, els esportistes sortiu molt de nit. La gent del bàsquet, o sigui, no els esportistes, la gent del bàsquet sortiu molt de nit.
2: Depèn com ho miris. No, el cap de setmana és difícil, perquè és quan més treballem. Llavors...
1: És quan treballeu?
2: Clar, no, entrenem... Durant la setmana s'entrena. Ja. Passa que... Doncs tens més temps.
1: Tens més temps. Llavors, quan tu jugaves a bàsquet, es sortia entre setmana.
2: La majoria de vegades, sí.
1: Tu, per exemple, jugaves al Barça. Bueno, per exemple, no, vull dir, vas jugar al Barça quants anys?
2: 5.
1: 5 anys al Barça, 0 títols.
2: No.
1: 0 lligues.
2: Vale.
1: Vale. Llavors, se sortia molt entre setmana, quan jugaves al Barça?
2: Bueno, hi havia pèssits d'entrenador i sorties menys, eh?
1: Ah, amb Svetislav Pèssic sorties menys.
2: Entrenaves molt.
1: I entrenaves molt, però aquí què es tocava? Quina, a la nit què anava el jugador del Barça? A mi m'interessa molt.
2: Depèn de gustos, eh?
1: No, tu, Pau.
2: Jo...
1: On t'anaves?
2: Jo... al Paral·lel.
1: A Apolo? Ara, eres d'Apolo?
2: Jo sempre, des de que vaig... començar a estudiar.
1: Des que vas néixer pràcticament a l'Apolo. Aviam, segon inici de temporada que no ho fas com a jugador, perquè et vas retirar. Com portes la jubilació?
2: Molt bé.
1: És que em fots una enveja. Estàs jubilat, eh? Quants anys tens? 39?
2: Estic jubilat de jugar.
1: No, cuidado, 39 anys.
2: Sí.
1: Jubilat.
2: De jugar.
1: De jugar. Ara en parlarem. Ho trobes a faltar?
2: No molt. Em vaig mentalitzar bastant durant l'última meva temporada i al final l'edat... Vull dir, en els
1: ja,
2: esportistes...
1: Però... No ho has trobat a faltar, eh?
2: Algun partit xulo de jugar, sí, però el dilluns al matí que no vas entrenar, doncs no.
1: Clar, perquè ara... O sigui, no jugues, però estàs a les pistes encara. Espera't un moment, Pau, perquè ens porten el sushi de l'Ametller. Ara sortirà sushi de l'Ametller per tots, que sé que... No cal que hi hagi cops de puny, eh? Que hi ha hagut Tardeos, que hi ha hagut cops de puny pel sushi de l'Ametller. N'hi ha per tots. Et deia, t'has retirat de jugar, però... Eres director de base de la penya, del Bressol. Aquest any ja no.
2: Aquest any ja no.
1: Què seràs aquest any?
2: Aquest any seré entrenador.
1: Però tens el títol?
2: M'estic en ello.
1: Estàs traient el títol com el que es treu el carnet de conduir.
2: Bueno, és el mateix. Has d'anar traient títols, n'hi ha uns quants més que el carnet de conduir. És com si pogués portar camions, ja.
1: Ara ja pots portar camions. Llavors, seràs entrenador de què?
2: Del filial, que és el sub-22.
1: Vale.
2: Hi ha una lliga paral·lela a la lliga CB, que és de menors de sub-22.
1: Sub-22. Llavors, l'equip està fet ja?
2: Sí.
1: Tu ets l'entrenador, ja has tingut la primera... No? El primer contacte amb els jugadors.
2: Sí, hem entrenat, sí.
1: Ja heu entrenat, què tal?
2: Molt bé.
1: Objectiu?
2: Que millorin.
1: Hòstia, tio, Pau.
2: Home, clar, si és un equip jove de formació, és més important.
1: O sigui, el sub-22 està fet per nodrir el primer equip.
2: Exacte.
1: Jugador amb el qual ens hàgim de fixar de l'U22, que pot ser que tingui opcions de jugar al primer equip.
2: Home, sent la penya, molts.
1: Sí, però un jugador que digui, hòstia, aquest va... És maco, aquest.
2: Ara mateix tenim un jugador mallorquí que es diu Adrián Torres, que està jugant molts minuts perquè tenim lesionats en el primer equip.
1: Adrián Torres, eh? O sigui, de què juga Adrián Torres?
2: És un alè, un aleal.
1: Un aleal. Tu has tornat a jugar a bàsquet o no? Una patxangueta?
2: Sí.
1: Ah, fas patxanguetes?
2: Sí, els entrenos em poso a la pista contra els meus jugadors.
1: I encara ets millor?
2: Que els U22, sí.
1: Sí. Ets millor que els U22.
2: Home, sí. Físicament no estic...
1: No estàs.
2: No estic al nivell, però...
1: Estaries per jugar un partit de la CB, 10 minuts? Ara mateix?
2: Amb un rol d'especialista, sí.
1: De 10 minuts, d'obert?
2: De tirador.
1: De tirador, i... tu podries jugar. Sí. Podries defensar un jugador...
2: Bueno, si et fiquen un bàsquet, no passa res, no s'acaba el món.
1: Vale, però tu podries jugar. Sí. A quin camp de la CB el públic odiaves més anar? O sigui, el camp que deies, tio, aquest camp és odiós anar.
2: Al revés, al revés.
1: Com?
2: Com més odiós és el camp, més m'agradava jugar.
1: Ah, ets d'aquests?
2: Sí, sí.
1: O sigui, com més t'insulten, a tu més et motivaves.
2: Sí.
1: I quin és el que més t'insulten?
2: Bueno,
1: o t'insultaven?
2: Amb el Barça... Múrcia.
1: Quan et jugaves al Barça, a Múrcia.
2: I jugant a la penya, per exemple, a Manresa.
1: Manresa no...
2: No.
1: Però Manresa té un problema amb la penya o tenia un problema amb tu?
2: Bueno, bueno va junt. Problema,
1: entén-me.
2: Sí, un problema esportiu.
1: Esportiu, tot a dintre la pista.
2: Va junt, va junt.
1: I què et deien? Que una cosa que perquè se sent tot. Un camp de futbol, potser no, però un pavelló davant.
2: Un cop em van dir botifler i em va fer molta ràbia.
1: Ep! Perquè botifler no ets?
2: No,
1: no. No ets botifler?
2: Bueno, li va sortir a la persona, suposo.
1: Tu recordes el teu pitjor partit?
2: El meu pitjor partit? En dec tenir uns quants.
1: Però allò de dir, bula, tio.
2: Sí.
1: Que dolent.
2: Sí.
1: Quin és? Quin és?
2: Una amb la selecció espanyola contra la selecció de Polònia, que són un equips que reparteixen molt i se'm dona molt malament, i va ser un drama.
1: Menys què?
2: No em va donar temps ni de,
1: ni
2: de fer menys. Et van... caure pel terra, em vaig fer sang, va ser un drama.
1: Jordi Fernández, parlem de Jordi Fernández. Dic Jordi Fernández així perquè és un noi que està entrenant a l'NBA, que va sortir de la penya, va jugar a la penya, se'n va anar a fer les Amèriques, com la gent d'aquí Bagú, que se'n va anar a fer, se'n va anar a fer les Amèriques. Llavors, l'objectiu és ser Jordi Fernández?
2: Ostres, això és l'objectiu que ha passat una vegada a la història de...
1: Ja, però potser ha obert camí.
2: Bueno, bueno, l'ambició sempre l'has de tenir, els objectius, però bueno, queda molt...
1: Però tu t'agradaria entrenar a l'NBA?
2: Escolta, és el...
1: Pau, a mi m'agrada... Ser el primer que t'ho pregunta.
2: Serà la meva primera temporada d'entrenador i ja m'estàs dient... No sé ni si m'agradarà aquesta temporada.
1: És que saps què crec, Pau? Que vols entrenar la penya. Però com que l'entrenador és molt jove... Saps?
2: No, entrenar la penya, evidentment, és un club històric. Però bueno, de moment he d'aprendre perquè de moment no he fet zero partits.
1: Zero partits. Tinc una pregunta que jo no vaig... O sigui, moltes vegades m'he preguntat... Tu t'has retirat de la penya? I la penya no t'ha retirat el dorsal a l'Olímpic de Badalona, Pau? No, no, parlem d'això.
2: Bueno, això és decisió de qui hagi de ser.
1: Però tu consideres, Pau Ribas, que ets una persona al qual se li hauria de retirar el dorsal a l'Olímpic de Badalona? Pels mèrits que has fet amb la penya i els anys amb la penya?
2: Bueno, he estat... Com que són 17 anys a la cantera, 10 al primer equip...
1: Home...
2: M'he guanyat títols...
1: Home... O sigui, no seria una sorpresa si et diguessin, Pau, hem pensat que el dorsal 4 el ficarem a... O sigui, el retirarem. Et faria il·lusió?
2: Sí. El que passa que llavors no es podria portar ni el 4, ni el 5, ni el 7, ni el 8. Si anem retirant totes les samarretes...
1: Ah, bueno, però això no pot ser un motiu. Amb qui he de parlar, jo? Qui és el president? Jo o és el president que ho...
2: Juan Morales.
1: Bueno, Morales, si ens està sentint a...
2: És campió d'Europa amb la penya, ahir, també.
1: Sí, no, no, ja sé qui... I té la samarreta retirada? No.
2: Ah.
1: Bueno, però jo crec que Pau Ribas, estarem d'acord, la gent està dient aquí que sí, amb sushi a la boca, jo crec que te l'han de retirar. No sé si això ho puc dir, Pau, però no ho he dit. Hòstia, abans d'entrar a l'entrevista li preguntaré si això ho puc dir, però ho dic i ja està. No? Tu em vas dir un dia que vas tenir l'opció de fitxar pel Real Madrid.
2: Sí.
1: Parlem d'això. Quin any era que vas tenir l'opció de fitxar pel Real Madrid?
2: Quan jo tenia 22 anys i jugava a la penya,
1: vale.
2: Doncs a l'estiu jo acabava el contracte i vaig tenir diverses propostes, entre elles les del Real Madrid.
1: La vas escoltar?
2: Sí, home, sí. Sí.
1: Era la que et donava més diners?
2: Igualada amb alguna altra.
1: A on vas, o sigui, vas anar...
2: Al Baskonia.
1: Vas anar al Baskonia. Et hagués fet cosa jugar amb el Real Madrid a 101? Sento qui ets.
2: Bueno, en aquell moment sí que ets jove i, bueno, ho penses així, no? Però al final, després de 20 anys de carrera, dius...
1: Pot ser més il·lusió haver jugat al Barça.
2: La mateixa. Això és que de la penya. Vull dir...
1: Tu ets de la penya.
2: Clar, tu de quin equip ets?
1: Jo?
2: Tu ets d'un.
1: Jo soc del Futbol Club Barcelona.
2: Llavors els altres és igual, no?
1: Ja.
2: Però tu ets una mica així amb el Girona.
1: No, de bàsquet soc del Girona. Però perquè jo crec que les seccions del Barça no, no haurien d'existir. Però tu del futbol de qui ets?
2: Soc més...
1: Tio.
2: Més igual.
1: Vale, t'és igual. Molt bé, t'és igual. És que la penya és molt la penya, eh? Hi ha molt de rivalitat amb el Barça. Sobretot a les categories inferiors, oi?
2: No, oi, amb sènior, què vol dir només amb categories inferiors?
1: Sí, però que potser està més igualat a les categories inferiors que al primer equip. Bueno, perdona,
2: Sí, sí.
1: No estic dient una mentida.
2: Els pressupostos són diferents.
1: Els pressupostos sí. No, diferents no. El Barça el té molt més i deu tenir pèrdues i gràcies al futbol les pot aixugar. Però tu recordes que la rivalitat màxima era quan jugaves de petit, eh? Les inferiors, quan jugàveu contra el Barça?
2: Sí, inferiors contra el Barça, però amb professionals també, molta.
1: Molta, eh? Et sembla que li fotem el sushi? T'agrada el sushi, tu?
2: Sí, perfecte.
1: Sí, el sushi, tu. Li fotem el sushi i tornem amb més Pau Ribas. Música!
0: Si els dijous són de paella, els dissabtes són del Tardeo de Flashback i Martini. Avui des del restaurant El Genial de Begur i presentat per Andreu Joanola.

Si vols passar-t'ho bé, l'Andreu Joanola t'ho posa fàcil. De 7 a 9 del vespre, un martini i una sessió del tardeo de flashback des del restaurant El Genial de Begur.

0: 8 minuts del vespre. Seguim aquí el Tardeo de Flashback, el genial de Begú, en Pau Ribas. Pau, és que, joder, se'ns tira el temps a sobre, això. Ara sí que és fosc, ja, eh?
1: Quasi, quasi, sí.
0: No, quasi no, és fosc. Les llums del Tardeo de Flashback Martini es veuen ara perfectes. Vull fer que em diguis, vale, de la temporada ACB 2026-2027, qui creus que serà campió ACB? Campió ACB. Que no et tremoli la veu, Pau.
1: Jo crec que el Real Madrid.
0: Real Madrid. Bueno. Equip decepció.
1: Ostres.
0: Equip decepció, allò que diguis... Nya.
1: És difícil, això.
0: Sí, però bueno, és a dir, vull dir, digues a algú que sigui lluny, que no escolti potser Flashback. Vull dir, no diguis el bàsquet Girona, per exemple. Em faria un mal... Tremendo, això.
1: Per rivalitat diré el Manresa.
0: El Manresa. Objectius mínims de la penya, allò que diguis. Pam. Arribem aquí, són objectius del primer equip de la penya, eh?
1: Jugar a la Copa del Rei.
0: Jugar a la Copa del Rei.
1: Jugar al play-off.
0: Jugar al play-off.
1: I jugar a la Final Four de la Champions League.
0: Això són mínims, eh? Els dos equips que baixaran de l'ACB.
1: Ostres.
0: Què creus?
1: Diré els dos que han pujat.
0: Vale. Qui són?
1: Són Coruña i Obradoiro, però això al principi de temporada, si no has vist els equips jugar... És...
0: Millor jugador?
1: Millor jugador, Ricky Rubio.
0: Toma. Jugador revelació?
1: Jugador revelació...
0: Què?
1: Emir Sulemayanovic, que juga de penya, també.
0: Apunteu aquest nom, que és difícil d'apuntar.

0: Amb quin equip estaves?
1: El Barça.
0: El Barça. Tu et trenques el tendó d'aquí. Tu no tens 2 setmanes de vacances?
1: Vaig estar 9 mesos lesionat. Vull dir.
0: Ja, però estaves anant a recuperació, feies...
1: Sí, de dilluns a dissabte.
0: Què?
1: Sí, sí.
0: De dilluns a dissabte, recuperació.
1: Matí tarda, sí.
0: Matí tarda. Vull dir que això és treballar. Llavors, tu no vas tenir vacances aquell...
1: Les vaig demanar l'hivern i em van donar 2 setmanes a l'hivern.
0: A l'hivern, molt bé, molt maco l'hivern. Perquè Pau Ribas on va a l'estiu? On va? Quan té vacances, eh?
1: A Begú.
0: A Begú és on vas, eh?
1: Sí.
0: Vale.
1: I aquest any doncs, he estat a Estats Units.
0: Ah,
1: bé. I vaig a Tarifa, també, que és un lloc on tinc molts amics.
0: T'agrada Tarifa, eh? Com es diu aquell lloc que vas?
1: Abans es deia el Tumbao, ara es diu Bora, però és el mateix.
0: El Tumbao. Tu vas estudiar, per cert.
1: Vull dir que cert.
0: No, és veritat, aquí la gent es pensa que està molt bé jugar a bàsquet, que si és molt bé jugar a bàsquet, milions amunt, milions avall, el Barça, el Baskonia, la penya, però tu vas començar una carrera.
1: Dues.
0: Tu vas començar 2 carreres. I n'has acabat?
1: Cap.
0: 0. Però bueno, al final l'important és participar. Llavors, quines carreres has començat?
1: Jo no tenia ni idea de què estudiar.
0: Tu vas fer el batxillerat com tothom, però la selectivitat no tenies allò que si havies jugat amb Espanya.
1: Sí, però jo vaig treure bona nota.
0: Però tu podies entrar a qualsevol carrera per haver jugat a la selecció espanyola de bàsquet?
1: Per ser esportista d'alt nivell, amb un 5 et reserven una plaça a qualsevol carrera.
0: Pau Gasol va fer medicina. Va començar a medicina, perdoneu que tampoc aquí. Llavors, tu què vas treure de la selectivitat, ho recordes?
1: Sí, un 7,6. De 10 sobre 10.
0: Hòstia.
1: Sí.
0: Hòstia. Home. Compaginant amb el bàsquet. Aquí estaves a la penya, no?
1: Mm.
0: Vale, llavors decideixes fer...
1: Telecos. Enginyeria de telecomunicacions.
0: Hòstia, tio, on te vas? Vale. Mentre jugaves al Barça.
1: No.
0: Aquí o a la penya, encara?
1: Dius, a la penya.
0: Vale, a la penya. I llavors, quants cursos?
1: Re, mig.
0: Mig curs?
1: Vaig veure que no m'agradava. La meva mare em va dir... Aprova les mínimes perquè no et facin fora. Vaig aprovar les
0: mínimes.
1: Molt de
0: mare, això, eh? Aprova
1: el 50%.
0: Vale.
1: Llavors vaig anar al bar el reste del curs.
0: Vas anar al bar,
1: havia aprovat les mínimes.
0: Vale.
1: I l'any següent em vaig passar a disseny gràfic, disseny industrial, disseny interiors.
0: I?
1: Vaig fer 2 cursos, la meitat. Llavors vaig fitxar pel Baskonia i no vaig poder seguir estudiant.
0: T'agradaria acabar-la?
1: Sí, el que passa que va arribar el Pla Bolònia, llavors ara em fan repetir pràcticament tot.
0: Tot.
1: Llavors és absurd.
0: No ho faràs, eh?
1: Abans faig una empresa de disseny i contracto tots els meus companys de classe.
0: I que t'ho ensenyin.
1: Sí.
0: I que t'ho ensenyin. Molt bé, escolta'm, he vist les noves samarretes de la penya. No sé si heu vist les noves samarretes de la penya. Podem dir-ho entre tots, són molt lletges. Pau, són molt lletges, vull dir, ho ha dit tothom, no he trobat ningú que digui que són maques. Les samarretes d'aquest any de la penya són lletges. Ha arribat això al vestuari de que són lletges?
1: A mi més que lletges és poc verd i negre. És més negre que altra cosa.
0: I no és un verd...
1: No és un verd, penya.
0: Què ha passat aquí?
1: Bueno, de vegades hi ha riscos, no? La gent pren riscos i agrada o no agrada.
0: No crec que en venguin, no?
1: Bueno, amb Ricky Rubio, sí.
0: El que passa que es veu molt a la tele el verd aquest que han triat. Però no vagi per aquí la cosa, eh? Et faig un test. T'he preparat un test de 20 preguntes que podeu també respondre vosaltres. No heu de ser esportistes d'èlit. Barcelona o Badalona?
1: Badalona.
0: Macarrons o sushi? Cuidado aquesta, eh? Macarrons o sushi?
1: Coneixent-te, macarrons.
0: Macarrons. Quina ha estat la derrota que t'ha fet més mal? Allò que dius, hòstia, aquesta derrota, tio...
1: Perdre la final de Lliga, l'últim segon, la Lliga aquella del Covid, que era una bombolla...
0: Sí?
1: Vam perdre l'últim segon contra el Baskonia.
0: Últim llibre que t'has llegit?
1: Estic llegint un de Quim Monzó, que... Hòstia, el títol no ho sé exactament, però parla d'idiotes.
0: Molt bé. Per què em mires a mi? Quantes hores al dia et passes amb el mòbil? Sincer, eh, aquí... Jo a vegades 8 hores, eh?
1: Jo bastantes, ara menys.
0: Vale, perquè treballes, clar.
1: Perquè treballo més.
0: Però una mitjana, diguem-ne una mitjana. Cadascú que respongui, eh? Perquè això...
1: Entre 4 i 6.
0: Entre 4 i 6. 6.
1: Miro bàsquet amb el mòbil i així.
0: Va. Quina és la mentida més grossa que has dit mai?
1: La d'ara.
0: Oques grasses o Rosalia?
1: Oques grasses.
0: Vas al concert?
1: He anat a molts, ja.
0: Però a l'últim, el del...
1: De moment no, perquè com no sabia si podria anar o no...
0: T'agradaria anar-hi?
1: Sí.
0: Fem una crida als Oques Grasses perquè et regali alguna entradeta...
1: Alguna més que una, perquè no...
0: Sí, dos. Sí. Sembla dos. Ciutat del món que has estat que menys t'ha agradat? Tu has viatjat...

0: Et mola amb el bàsquet. Allò que dius, vaya merda ciutat. Jo sempre fico Atenes, eh? Sempre dic Atenes.
1: Jo dic Las Vegas.
0: Hòstia, clar, tio, Las Vegas. Clar, clar. Sí, sí, Las Vegas.
1: És que si ho vas una vegada ja no cal que tornis.
0: Quina pel·lícula t'ha fet plorar? Tu et costa que plorar, eh?
1: No, no.
0: Ah, no et costa plorar?
1: No.
0: Veiem. Llàgrima fàcil.
1: Sí. Veiem pel·lícules i així...
0: Què t'ha fet plorar? Una pel·lículeta així que diguis, hòstia, mira, el Pau li va plorar amb aquesta pel·lícula. Me la posaré aquesta nit. Que recordis, eh?
1: El jardinero fiel.
0: El jardinero fiel. Tirant de clàssics. Quina és la pitjor moda que has seguit?
1: La pitjor moda que he seguit?
0: Sí.
1: Quan era jove i no tenia molta barba, sí, vaig intentar deixar patilles i coses així, amb no, 18-19 anys.
0: No funciona, això, eh?
1: No funciona.
0: No funciona. Què prefereixes, bàsquet Girona o Baxi Manresa? Es la tenia preparada, aquesta, ja.
1: Bàsquet Girona.
0: Bueno,
1: perquè tinc molts amics allà.
0: Ara. A quina edat vas provar el primer cigarro? Això és molt important, també, que la gent... Una festa major, un Titus. Titus Badalona fa molt de mal, eh?
1: Jo crec que amb 18 anys. 17-18 anys.
0: Molt tard.
1: I escarós.
0: No et va agradar? No et va agradar. No fumeu. És un missatge des de Flashback
1: millor,
0: que doneu.
1: Millor que no.
0: Que donem. Què has de triar? No veure mai més cap partit de l'ACB o no veure mai més el Barça de futbol?
1: No veure el futbol.
0: Què dius? Què? Ui, te la gent amb el mans al cap.
1: Si m'agrada el bàsquet, ja. No voleu.
0: No poder dinar mai més o no poder sopar mai més?
1: Ostres.
0: Aquesta és difícil, eh?
1: No poder sopar.
0: No poder sopar mai més. Un bon dinar...
1: I aguantes ja fins al dia següent.
0: Fins al dia següent. Aquesta sí que l'heu de contestar, la gent de bàsquet, que ens sapigueu. Pau, has de ser sincer, eh? Ricky Rubio o Juan Carlos Navarro?
1: Ostres.
0: Aquí estan dient Ricky Rubio, però clar...
1: Jo dic Ricky Rubio, que vaig créixer amb ell.
0: Vale. Perdre els braços o perdre les cames? Ja veig que hi ha una persona que l'està contestant en veu alta, m'agrada.
1: Jo perdre les cames per poder jugar a bàsquet.
0: Clar, i està amb el mòbil.
1: Ja, no? Rodes.
0: Ja està amb el mòbil. Viure sense mòbil o viure sense música?
1: Sense mòbil.
0: Sabries viure sense mòbil?
1: Si m'estàs obligant, vull
0: dir. Sí, t'estic obligant. Què és el més car que t'has comprat aquest 2026? Aquesta m'interessa, eh, Pau? T'has fet pasta, eh? T'has fet pasta, eh? Què és el més car que t'has comprat, allò de dir... Oh! Aquest 2026.
1: Una...
0: Cuidado, Pau.
1: Clar, he fet obres.
0: A casa?
1: He hagut de comprar una porta tallafocs. I...
0: Què val una porta tallafocs?
1: No ho vulguis saber.
0: Però milers. Però milers d'euros.
1: Molt. Bueno. Molt,
0: eh? O sigui, una... Pau Ribas, el més car que s'ha comprat aquest 2026...
1: Ridícul,
0: és una porta tallafocs.
1: Ridícul.
0: Me l'imaginava com més guai, la resposta, però no passa res.
1: Doncs mira, quan tingui un incendi al garatge... Potser
0: et soluciona.
1: Serà ben convent.
0: Aquest m'agrada. Aquest també el podeu respondre, eh? Pitjor poble de la Costa Brava.
1: Ostres.
0: Pitjor poble de la Costa Brava. Jo ja dic Platja d'Aro. I em quedo... Crec que no tenim cap tardeo a Platja d'Aro. Potser l'any que ve sí, me les hauré de menjar.
1: Ostres, no ho sé.
0: No.
1: No n'hi ha cap, no?
0: No, Pau, no. Així no. Així no. No m'agrada, això. Pitjor poble. Jo què sé, Empúria Brava.
1: Sí.
0: Eh?
1: Empúria Brava.
0: Sí, Empúria Brava. I l'últim, que aquesta sí que és molt complicada de respondre, deixar una relació o que et deixin. Què prefereixes? Deixar una relació o que et deixin. Cuida, és que té coses terribles les dues coses, però quina és més terrible? Deixar una relació o que et deixin.
1: Home, si no t'agrada una relació, millor deixar-la, no?
0: Que és complicat fer el pas.
1: Clar, és complicat, però no està agradant el rotllo, no?
0: No, clar, no és de guai, no? O sigui, deixar una relació... Prefereixes deixar la relació abans que et deixin, eh?
1: Però si et deixen, doncs no passa res.
0: Bueno, sí que passa, Pau.
1: A lo següent.
0: A lo següent, eh? A lo següent.
1: És que...
0: No, però parlem així. Què vol dir a lo següent?
1: Escolta, si no volen estar amb tu...
0: A lo següent, no?
1: Pues algú altre.
0: Pues molta gent, aquí en el Tardeo, que ara ja en portem molts, aquest és l'últim mes que fem Tardeo de Flashback, aquest 2026, diuen que et deixin. Com perquè pum-pum, saps?
1: No,
0: tu prefereixes deixar, eh? T'ha quedat alguna cosa per dir? Perquè, joder, ens hem passat 2 minuts ja del temps.
1: No, sempre un plaer.
0: Sempre, eh?
1: Estar amb tu, aquest estiu no ens hem vist gaire.
0: Bueno, perquè he tingut... És que he treballat aquí a Flashback, he anat de viatge, tu has estat a Las Vegas... Ara, si et sembla, ho parlem, que
1: molt maca la ciutat.
0: Et sembla? Que en parlem a fora de micros?
1: Perfecte.
0: Vinga, va, fotem-li música i encarem a la part final del programa.
2: A la Costa Brava la tarda no s'acaba. Es converteix en tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des del restaurant El Genial de Begur.

0: Queden 5 minuts per les 9 del vespre, això s'acaba. Oh, bueno, gent plorant, increïble la gent. Moltíssimes gràcies a tothom. Un aplaudiment per Martini, sisplau, que ha estat Martini, com sempre, al peu del canó, regant aquestes dues hores. El sushi de l'Ametller ha agradat, vull dir, no ha quedat un sol maqui en peu. També moltíssimes gràcies a la Llonganissa, Casa Cendra i a Ètnia Barcelona. La setmana que ve hi haurà doplet, 11 de setembre i 12 de setembre hi haurà Tardeo de Flashback, perquè us el mereixeu. Fotem-li més música i visca la música i visca el cap de setmana. Adéu-siau!
1: A la Costa Brava la tarda no s'acaba, es converteix en Tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des del restaurant El Genial de Begur.

0: la Costa Brava la tarda no s'acaba. Es converteix en tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des del restaurant El Genial de Begur.
1: Flashback. Són les 9.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Anem amb una colla que feia amb la travessa es pot bullir per la muntanya i un de nosaltres es va relliscar cap a baix perquè era, anava a parar un barranc i jo amb un alarde de valentia vaig agafar i el vaig enganxar abans que caigués pel barranc. Aquella persona que jo vaig agafar no era un altre que en Felip Moliner, que era el pare de l'actual cantant Nil Moliner.
0: El matí la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: But you're just a boy.
1: Flashback. Són les 10.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Què hi sentiu a aquesta cançó? Ana Jet, què hi sents, tu?
2: Ceba amb bacon. Bacon, sí.
3: Mar, ceba amb bacon.
1: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
1: Salami i pan.
3: Del Mau.
5: Salami i pan.
1: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan. Au,
7: salami i pan.
8: Salami i pan. Salami i pan.
0: Al matí, la mare que el va

0: De petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre t'espantava, ara el segueixes.
1: És el que passa quan escoltes.
0: Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

Sessió Flashback.

Adam Ripa. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

per Andreu Preses.